0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funciona.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant

Som un duet artístic, anem de pastura. Amb la Matilda sortim a caminar. Busquem el

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

not killing game.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danirot també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Mama, Mama, Mama, I'll be waiting on you.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Buenas, somos seis.
3: Imposible, chicos.
2: Está lleno.
3: No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
2: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
1: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Pride. No us ho perdeu perquè... Jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
4: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
5: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, en vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, i tarat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure'ls en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpte de Nou, perquè ens portarà

0: condueixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de televisió espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de televisió espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de televisió espanyola a Catalunya.
1: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions de, precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
2: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
3: Castejón a Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada. D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
4: Han estat entre els 15 i els 20.
3: Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
4: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
3: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
1: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpte, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Para más información, elcasovitruvio.com.
1: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta tres històries aparentment independents: un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
2: Gràcies a tu.
3: És un plaer.
1: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
2: 5 cèntims no, te puc fer un euro.
1: Perfecte, em va bé.
2: Una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
3: Hòstia, algo així, no?
2: La vieja del visillo.
1: Això, la vieja del visillo.
3: Sí.
2: Pues la pel·lícula és una mica això, no?
1: Per
2: és com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú, a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
1: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
2: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
1: La piràmide mítica, sí.
2: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
1: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
3: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment, és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
1: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
2: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula amb molt concepte, no? Però lo principal també que intenta tocar és... no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
1: sí,
2: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
1: Les regnes.
2: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa, la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen molt dures. I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
1: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
3: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
1: Ho té més clar, no? Diguem.
3: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
1: ara
3: i de
1: parlarem,
3: producció.
1: Ara en parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja el té aquí molt estructurat.
3: Voleu fer-li, vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
1: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
3: Tècnicament és un merder. És complexa. Sí.
2: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no? Estàs allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
1: Sí, què passarà, no?
2: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
1: no.
2: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
1: És caríssim, no?
2: O la fas tota del tirón o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
3: És així, és així.
1: Ni més ni menys.
3: Sí.
1: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no? Però els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
3: Sí.
1: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
3: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
1: Molt bé.
2: Sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no?
3: Sí.
2: I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
3: va.
2: Som-hi.
3: Sí.
1: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
2: Però m'estan copiant tots.
1: T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
3: Està molt xulo.
1: Sí, i és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
3: A mi m'encanta més el programa, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat,
1: és
3: una passada.
1: És tremendo, la veritat.
3: Sí.
1: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
2: Naturalitat. Al final, molt
1: més ni menys.
2: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
1: Pim-pam.
2: Sí, sí. De dir, ah...
1: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
2: Per suposat. Sí.
1: Molta gent no s'ho creu, però és així.
3: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, estem... fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... cony, que promet moltíssim.
1: Que sí. També és important, eh? Donar oportunitats a gent doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
3: Sí.
1: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla veure?
3: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé, ara que
1: és que m'ha fet parlar, pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que
3: també...
1: és una pel·lícula que té un fons però una molt
3: cosa
1: potent.
3: És, una cosa és el que penses, una cosa és el que...
1: Exacte, present... aquí està.
3: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries aquí, podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
1: Ni més ni menys.
2: Sí. Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, n'hi ha un... hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
3: Exacte.
2: I això el cos t'avisa.
3: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
1: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no?, i allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
3: Gràcies.
1: Caso cerrado, això, saps allò?
3: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció
1: que
3: i amb la pàgina
1: aquí,
3: web.
1: Sí. Avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
3: Està amagat, està amagat.
2: És tímid.
1: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
3: és
1: plan
3: crac,
1: de suport.
3: És un crac,
1: suport. Porter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
3: Correcte.
1: Fem un peron en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
2: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes, doncs, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
1: Exacte, correcte. Sí. Qui sap? Qui sap?
3: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi,
1: jo tampoc.
3: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
1: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
3: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
1: Home, és un curro, però, això, nois?
3: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible i a més
1: com
3: estem...
1: Com el pack de tinta i sudor.
3: Epa! Sí. Interessant.
1: Home, atenció, eh?
2: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
1: Brutal. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidat. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, ho heu cuidat. I això també s'agraeix i es veu.
3: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí. Sí, sí.
1: Comentar-vos també que ara al juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
3: Tots els rodatges.
1: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
3: I tant.
2: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
1: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
2: No.
3: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
1: cosa. Poca broma,
2: I deixa de comptar. No?
1: Es du aviat.
3: Sí.
2: Sí. Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
1: Pim-pam.
2: Sí.
1: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
2: Clar, perquè
1: és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
2: Més de 60 persones.
1: Bo!
2: I volem fer un projecte oficial... legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
1: No,
2: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals.
1: Sí.
2: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
1: Està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
3: Sí.
1: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Bé, presentar paperassa i tot això és un curro, això,
3: És una liada. O sigui, són
1: quan
3: dies
1: no demanen
3: de...
1: una cosa, demanen una altra.
3: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
1: Un meset potent,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Ja és això.
3: Sí.
1: Escolteu-me, La Moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, de tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units Sí. Per una simple moneda.
2: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow.
1: Correcte.
2: Que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
1: Exacte.
2: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Com dir-ho així.
1: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
2: Llavors, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
1: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i hi ha gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
3: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom, nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé, és si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres amb la gent amb la que hem parlat en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè diferent. Ho dic en sèrio, rebem moltíssimes, moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
1: Que el sector s'està movent, i això és important.
3: Sí, sí,
1: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc,
3: i que
1: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
2: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
1: Ni més ni menys.
2: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
1: Tampoc
2: tan
1: tenia un reconeixement tan gran.
2: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i demés. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo que sé, a Pozos d'ambició també.
1: Correcte.
2: I fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
1: Inacabable, no?
2: Sí.
1: Bons noms.
3: Apoyo la emoció en total.
1: Sí.
3: Jo sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
1: Bona, sí.
3: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
1: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
2: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
1: Que bona aquesta.
2: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls i molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
3: Mm. És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes, la loco.
1: La gent ja no comprarà metàl·lic, ara, sí. Ja.
3: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar. I, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida, sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
2: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso un motiu.
1: Molt bé, també va bé.
3: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom i a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El Caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El Caso Vitruvio, una abraçada.
3: Gràcies.
2: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la gent de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor.
0: Vinga.
1: La caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, no pare, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, caridad. Va, Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va. Va, va. ¡Va! David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va. El Carlos Guan també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana.

0: pare, sigue, sigue.
1: No pare, sigue, sigue.
0: A veure, a veure, a veure, a veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
2: Hola, què tal? Qué bien lo estamos pasando. A todo el mundo.
0: Té ganes de mossegar. A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, hola, hola, hola, Paco.
3: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno los aclara con este chivantesco, gerente, chivarrio de coña.
0: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
3: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo, a la brasa.
0: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
4: Hola, jo sóc la Maria Espatè, que et volia fer unes preguntetes.
0: A mi unes preguntes, per on és?
4: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
0: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh? Ho compartim o no?
4: I tant, que sí, sense problema.
0: Bé, com te dius? Perdona.
4: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
0: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas. Què vols?
4: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
0: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. Amunt no hi ha edat, amunt no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
4: I tant, superimportant.
0: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
4: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
0: Qui t'ha pintat aquesta cara tan guapa?
4: Jo mateixa.
0: Tu mateixa? És pintora?
4: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
0: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradella.
4: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Bé.
4: Gràcies.
0: A tu. Paqui. Demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
5: Yo aquí estoy dándolo todo y...
0: No vas a perder el ritmo ni nada.
5: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
0: ¿A qué vienes?
5: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien, como siempre.
0: Más diversidad y color no puede haber.
5: No, esa es la mejor que tenemos.
0: Bueno, això de que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
6: No passa nada.
0: No passa res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
6: Jo no. Le dic que si quiere el abanico.
0: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
7: La bruja Lola.
0: La bruja Lola.
7: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, que mal iríamos.
0: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
7: No.
0: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornio Sprite, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
8: Vaig del més mejor del mundo mundial!
0: Qui va, sisplau? En quin personatge t'inspires?
8: M'havia de vestir el Tiquili 4 i al final he fet un mix.
0: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno, pintat com un Pierrot.
8: No sé de què.
0: Una mica trans, eh?
8: Però bé, no?
0: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
8: Destrans total.
0: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida? que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitoria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iraní ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut de l'acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto el foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana i dilluns. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt suaus a tota la costa catalana, on moltes viles costaneres tenim valors que superen aquests 20 graus. Aquest dissabte es presenta molt anticiclònic aquí a Catalunya amb un matí molt assolellat, tot i que a la franja de ponent tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims. I a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica de temps molt assolellat amb alguna nuvolada que es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu. I avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les protagonistes a les hores centrals del dia, i és que tot el prelitoral català esperem assolir aquests 31 a 33 graus a les hores centrals del dia, i al Pla de Lleida, ja a primeres hores de la tarda, podrem assolir aquests 34 a 36 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un centenar de Mossos d'Esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat en un dispositiu de control aquest divendres a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu, que s'ha fet des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, ha parat atenció especial a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la de Balmes, cap a la part alta de la ciutat. I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar com a mínim els 2 pròxims partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià
4: Mèdia. Sí, Laia, avui en parlarem del Som Sardana, però s'ha de dir que, clar, abans del Som Sardana, nosaltres, durant anys i panys, hem consultat el Boig Sardanista.
5: Ja. Yeah.
4: És que era una eina de primera necessitat per la gent que programem sardanes, eh? De debò, eh?
5: Sí, i era hora que es renovés així, d'aquesta manera.
4: I ara es converteix en el Som Sardana. Més atractiu, si vols, però la feina ja estava feta. Eps, llum vermella.
5: Som-hi.
4: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per les ones i per la xarxa.
5: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 12 de juny de 2026, festivitat de Sant Onofre. I atenció, perquè ja sumem 849 programes en aquesta aventura digital i en el còmput global de la nostra història ja en són 2.638.
4: Som a les portes d'un cap de setmana que fa olor d'estiu i de festa gran. Del 12 al 14 de juny tenim l'agenda plena, plena, plena de cites festives, com per exemple Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona o a Sant Padó.
5: I pel que fa al programa d'avui, el nostre tema central descobrirem Som Arxiu, una iniciativa clau per la preservació i divulgació sardanista i que més ja ve de lluny.
4: Tenim 55 minuts per endavant, per xalar de debò amb la nostra cultura popular. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
5: Som-hi. Comença el Festa Festa.
6: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
4: Recordeu que ens teniu a un clic de distància al festafesta.cat i que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Instagram, a X, a Telegram. La cultura popular no s'atura, i nosaltres tampoc.
5: Avui tindrem un programa ben farcit. Tindrem les notícies del Tornaveu, el Lemma Robres, l'actualitat castellera amb la Sara Suriol, les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, els sons de la tradició d'en Ramon Vilà i els secrets de l'etnològic que ens porta en Gustau Moles.
4: Però abans, posem el focus en Som Arxiu, una proposta que ara ha assumit des de Som Sardana i us ho expliquem tot seguit.
6: Festa, festa!
3: Amb Laia Camprubí
6: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
5: El món de la sardana i la música de cobla es prepara per viure un dels seus punts d'inflexió més importants, podríem dir, dels últims anys, pel que fa a la preservació de la seva memòria. Som Sardana fa un salt tecnològic amb la creació de Som Arxiu, un gran portal documental que neix amb la voluntat d'unificar, ordenar i posar a l'abast de tothom la immensa riquesa històrica d'una de les tradicions més arrelades del nostre país. Fins ara, el gran referent i pràcticament l'única finestra digital per consultar tot aquest patrimoni era el portal del Boig Sardanista, de Francesc Manaut, una eina imprescindible que ha fet una tasca monumental durant anys. Amb el naixement de Som Arxiu, aquest llegat fa un pas més enllà. S'integra en una estructura més àmplia per oferir un accés totalment unificat a la música, les partitures i la història de la cobla. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer la informació encara més transversal i accessible. Amb el desplegament d'aquesta nova plataforma ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al col·lectiu. Quines necessitats cobreix, com s'ha aconseguit canalitzar i potenciar tota la informació existent i de quina manera aquesta eina transformarà la feina de músics, investigadors i aficionats. És per això que hem parlat amb Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest nou portal i també els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida el llegat de la nostra música als entorns digitals. Per entendre cap on anem, primer hem de saber d'on venim. Guardar partitures i gravacions en prestatges físics té un encant i un sentit, però el món digital ens obre unes finestres infinites.
7: Som Arxiu neix de la voluntat de preservar, ordenar i fer accessible tot el patrimoni documental vinculat al món de la sardana i la cultura popular. Des de Som Sardana detectàvem que hi havia una gran quantitat d'informació dispersa, podríem parlar de partitures, enregistraments, programes o altres documents històrics, que sovint era difícil de consultar pels investigadors o pels aficionats. La necessitat principal, bàsicament, era crear aquest espai únic, actual i accessible, que garantís la conservació de tot aquest llegat i que a la vegada en facilités la consulta i la difusió. Per tant, per nosaltres, Som Arxiu, el que vol ser és una eina útil per al present, però també una aposta de futur per assegurar que tota aquesta memòria cultural no es perdi.
5: Si parlem de documentació sardanista, hi ha un nom propi que a tots ens ve al cap i que ha estat el far de milers d'aficionats, el Boig Sardanista. Una base de dades colossal que ara canvia de pell.
7: Per nosaltres, la incorporació del Boig Sardanista és un dels grans valors del projecte. Més que un dels grans valors, sinó el més important. Estem parlant d'una eina de referència pel món sardanista, molt estimada i utilitzada durant aquests últims anys i aquestes dècades, diguem-ne, per músics, programadors, estudiosos i també aficionats de la sardana, i que, per tant, no podíem començar un arxiu nou sense tenir en compte quina era la referència del sector. I en aquest cas el Boig Sardanista ho era. I per nosaltres, integrar tota la base de dades del Boig Sardanista dins de Som Arxiu no vol dir substituir-ne l'essència en cap cas, sinó donar-li continuïtat i projectar-lo cap al futur, doncs, amb una infraestructura tecnològica, amb un web que sigui més robust, que sigui més intuïtiu i que tingui més possibilitats de creixement, sobretot, no? Nosaltres el que hem potenciat molt amb aquest nou web és que tingui un sistema de cerca intuïtiva des de cercadors com pot ser Google, que doncs, a partir de sistemes SEO en vengui, diguem-ne, en certa manera, totes les dades que hi han si algú cerca doncs, alguna de les ocurrències que hi ha a la base de dades. I és per això que en un futur, no?, tot aquest coneixement, tota aquesta base documental del Boig Sardanista conviurà amb altres fonts documentals i recursos, que és l'objectiu amb què neix Som Arxiu, que és d'aglutinar tots aquells arxius que tinguin informació sobre el món sardanista, doncs, dins d'aquest entorn unificat, que en facilita molt més les cerques i les connexions entre continguts. Però que al final, en definitiva, nosaltres valorem el Boig Sardanista com a font primària de totes les dades que tenim a dia d'avui, que a curt i llarg termini, més a llarg termini que curt, treballarem amb altres arxius per poder presentar al món, doncs, un arxiu sardanista unificat, més enllà de tota la informació grandiosa i molt rica que ja té el Boig Sardanista.
5: Perquè ens fem una idea del seu funcionament, el procés és ben senzill. Entrem al web de Som Arxiu, busquem una sardana o un compositor de referència i de seguida veiem què ofereix aquest portal i com s'hi navega.
7: Som Arxiu ofereix una gran diversitat de materials, com poden ser partitures, enregistraments d'àudio, fotografies, programes de plec i concerts, revistes històriques, documentació d'entitats, dades biogràfiques de compositors i intèrprets, així com també la informació relacionada amb cobles i activitats sardanistes. L'objectiu per nosaltres ha estat unificar l'accés a tota aquesta informació a través d'un únic portal, amb un sistema de cerca transversal i una estructura pensada perquè qualsevol perfil d'usuari, ja sigui un investigador o una persona que s'acosta per primera vegada a la sardana, pugui trobar els continguts de manera àgil i intuïtiva. Per exemple, quina pot ser una de les cerques més recurrents? El tiratge d'una sardana. Quants curts i quants llars, quan tira aquella sardana, no? Però també podem trobar, per exemple, tots els actes sardanistes que hi ha hagut a Girona al llarg de la història o a altres ciutats o altres municipis del nostre país. També creiem que és molt important, però, avui en aquest programa explicar com cercar informació al Som Arxiu, perquè al final volem que la gent es nodreixi de tota aquesta informació. Primer de tot, nosaltres tenim el cercador intel·ligent que funciona molt bé i que ja d'entrada, si algú hi detecta algun error, doncs oberts a que ens el facin arribar i així podem treballar-hi més i millor. Però en tot cas, aquest cercador intel·ligent que en general us trobarà la majoria d'informació que cerqueu, sobretot si cerqueu per compositor o cerqueu per paraules mateix, no? Per exemple, una sardana que es digui petons de matinada, doncs amb la paraula petons ja us hi trobareu, ja la trobareu, o matinada també l'hi trobaríeu. Però si algú vol anar més al detall, es pot fer servir els filtres, no? Aquests filtres que ens permeten trobar doncs més informació en la base de dades. Per exemple, posem pel cas que un usuari vol saber quantes sardanes en lloc d'estrena a Barcelona tenen per paraula Maria el títol. I per fer-ho el que hem de fer són dos filtres. Per exemple, la columna de lloc d'estrena, que seria Barcelona, i l'altra podríem afegir-hi un altre filtre, que seria el títol, i posar-hi Maria, no? Que contingui Maria. I amb això tindríem 38 sardanes que compartim.

0: treballaven amb un format concret s'han hagut d'adaptar a formats informàtics i digitals actuals per poder-los utilitzar de manera eficient. No? I ha estat un dels principals reptes precisament homogenitzar aquesta informació, estudiar com es presentava, revisar aquestes dades, si hi havia duplicats o no i si hi havia informació que es podia sintetitzar i facilitar la lectura, i establir doncs aquests criteris de catalogació que, partint de la base del Boix Sardanista, s'ha intentat mantenir una proposta que garantís que tot fos compatible dins d'una mateixa plataforma. I també està molt important fer aquest salt tecnològic mantenint l'essència de les eines que el sector ja coneixia, valorava, no? I en aquest sentit oferim un cercador que és molt més intuïtiu que el que oferia el Boix Sardanista, sobretot perquè si afegim la paraula, per exemple, Calella, doncs ens apareguin totes les sardanes que porten per títol la paraula Calella, o tots els actes fets a Calella, o altres informacions relacionades amb aquest municipi.
1: Som Arxiu neix avui, però en el món digital res es queda quiet. Aquesta eina no només serveix per mirar el passat i conservar el nostre patrimoni, sinó que és la llavor per un futur.
0: Per Som Sardana, Som Arxiu és un projecte viu i en creixement. Ha començat aquest 2026 a presentar-se al públic i a llarg termini els següents passos passen doncs, per continuar ampliant aquests fons documentals, incorporar noves funcionalitats i reforçar la col·laboració amb entitats, arxius i cobles i tots aquells particulars que tinguin arxius dels quals puguem nodrir-nos. Actualment, en el web queda molt clar i evident que tota la informació que s'hi reflecteix prové del Boix Sardanista. En un futur tenim previst doncs, marcar, etiquetar tota la informació en funció del fons on vingui. No? Per exemple, si hi ha un particular X que ens ha donat informació per poder afegir el Som Arxiu, catalogarem aquella informació com a provinent de tal persona o de tal arxiu o de tal municipi, de manera que quedi molt clar qui ha aportat cada cosa i perquè es vegi que a nivell col·laboratiu i pensant en col·lectiu es pot oferir un producte de qualitat i per a tothom. I també creiem que pot ser una eina molt important i molt potent per apropar la sardana a noves generacions, perquè avui el primer contacte amb la cultura sovint es produeix a través d'entorns digitals, més enllà de trepitjar places, no? Però facilitar-ne un accés modern, visual i obert a la informació també ajuda a despertar, considerem, aquesta curiositat i a descobrir la riquesa cultural que hi ha al darrere de la sardana, no? El que dèiem, més de 36.000 sardanes compostes, no? Al llarg de la història, i això és molt important de poder donar aquestes dades, sobretot amb el Som Arxiu, que hi tenim l'apartat estadística, que a mesura que hi va entrant informació nova en l'arxiu, es van actualitzant aquestes estadístiques per al públic general. I, per tant, també tancar una mica l'entrevista dient que la preservació i la divulgació han d'anar de la mà, i és amb la idea que és Som Arxiu, no? I que precisament vol ser aquest pont entre el que s'ha fet fins ara i aquest futur que ens espera digital en el món de la sardana, que més enllà de ser a la plaça i de sentir sardanes i de ballar-les i de compondre'n, doncs també hem de ser presents en l'àmbit digital per poder-nos vendre i fer-nos conèixer a la resta del món i d'usuaris.
1: Moltes gràcies, Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres seguim endavant amb el programa.
2: Festa, festa.
1: Quina feina tan important la del Som Arxiu. I ara anem per feina amb la primera proposta musical del programa. Una versió immensa del Virolai, interpretada per Obeses i la Coral Canigó.

0: Una interpretació valenta, emocionant, fins i tot metal, d'aquest Virolai, tal com ens tenen acostumat el grup Obeses, gràcies a l'Arnau Tordera al capdavant, i a tota la Coral Canigó, també, per fer-nos aquest regal sonor.
1: I de la música a la informació pura i dura. Connectem ara amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al país en matèria de cultura popular. Benvinguda una setmana més, Emma Robres.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: L'aigua de les fonts, dels rius, de la mar pot tenir, per a les persones i les comunitats, molts significats. Purificació, supervivència, sanació, transformació. Aquest element cabdal per la vida té una presència molt important en la cultura popular. Aquest ha estat el fil argumental que ha construït el dossier central de la revista número 32 de Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Helena Espuny, la directora del dossier, ens explica com va concebre aquestes pàgines.
5: Primer vaig pensar en la riquesa simbòlica de l'aigua i els seus significats i llavors vaig buscar autors que fossin de diferents territoris de parla catalana i poguessin donar perspectives diferents a la presència de l'aigua a la festa popular.
4: Des de la Safor, el País Valencià, fins a l'Alt Maresme i la comarca de la Selva, passant per les Terres de l'Ebre o Granollers, en aquests 6 articles els països catalans queden units per unes tradicions particulars, però amb orígens similars o comuns. Per escoltar de primera mà la directora, es podrà fer la presentació de la revista que es farà al Museu de Tortosa el pròxim 19 de juny a 6:45 de la tarda. La directora estarà acompanyada de Guillem Carreras, director de la revista, Marc Ballester, responsable del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i també per la directora del museu, Eva Castellanos. Per acabar-ho de manir, un concert de música d'arrel a càrrec del grup Retox. La Barcelona arquitectònica i urbanística serà objecte de debat a la 5a jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. Aquest dissabte 13 de juny, al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, es donarà a conèixer l'aportació de les investigacions dutes a terme per les entitats de recerca dels districtes de la ciutat en relació amb els barris de la capital catalana, el seu patrimoni i les transformacions que han patit. La jornada s'emmarca dins dels actes de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i ha estat organitzada des de l'Arxiu Municipal juntament amb l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana. Què en podem esperar? Ho detalla Francesc Bissó, el coordinador gerent de la coordinadora.
6: Nosaltres no farem un congrés tècnic sobre arquitectura. El que farem és una visió històrica. El que l'entitat ha estudiat o ha fet recerca sobre aquella temàtica concreta des d'una perspectiva històrica.
4: S'espera, doncs, que la 20a d'entitats i centres d'estudis participants puguin exposar les seves línies de recerca estructurades al voltant de 4 taules rodones, però que també es puguin crear vincles entre elles que puguin ser útils en un futur. Una ocasió única d'entendre la capital catalana des de l'òptica de la recerca local.
0: Gràcies, Emma Robres. T'esperem la setmana que ve i t'agraïm molt que ens posis al dia i de l'actualitat en general. Doncs passem a tocar el cel, perquè és el moment de saber com estan les colles de castells. Hola, Sara Suriol, com va el baròmetre casteller?
7: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
7: Amb Sara Suriol. La Gama Extra entra en escena al baròmetre.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han realitzat el 4 de 9 amb l'agulla més primerenc de la història. A més, els de Cal Figuerot també han estrenat el pilar de 8 amb manillat més precoç de l'era moderna. Per la seva part, la Vella de Valls ha estrenat la Gama Extra amb el 5 de 9 coronat. La Joves de Valls ha protagonitzat una doble estrena, el 3 de 9 i el Pilar de 7 en forra. La Jove de Tarragona ha estrenat el 4 de 9 i els Capgrossos de Mataró han pujat el 3 de 9 en forra carregat. En els 8 pisos, els Marrecs de Salt han posat de sostre el 3 de 8 i els Nens del Vendrell han pujat la Torre de 7 carregada. Entre les Colles de 7, els Castellers de Cornellà han sumat el 5 de 7 i el 7 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 amb l'agulla i els Xiquets de Cambrils i els Castellers de Sant Padó han tret el 4 de 7. Entre les Colles de 6, els Xiquets de Vilaseca han tret el 5 de 6, mentre que els Castellers de Santa Coloma, el Prat de Llobregat i la Colla del Baix Montseny han revalidat el 2 de 6. Finalment, els Castellers d'Edimburg han encetat el caseller amb el 3 de 6 i 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara, una setmana més. Estarem molt atents a les places aquest cap de setmana.
9: Festa, festa!
1: I ara, per baixar una mica les pulsacions, ens relaxem amb la veu de l'Anna Andreu, que ens presenta aquest tema titulat Sencera.

0: si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Delicada? No, delicadíssima i punyent, l'Anna Andreu. Moltes gràcies per aquesta peça preciosa. I de la música d'autor tornem a la tradició oral. Ja el tenim aquí, preparat amb el seu sarró de parèmies. Benvingut, Víctor Pàmies, avui amb un refrany que tots hem sentit alguna vegada. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. La insistència en una mala acció o actuació forçosament acabarà comportant males conseqüències. Qui s'exposa amb freqüència al perill i acaba sucumbint. Perquè per fondo que es faci el foc, sempre respira. O sigui que allà on hi ha foc, surt fum. Un cop, o dos, o tres, potser no passarà res, però si persistim en una malifeta, n'acabarem pagant les conseqüències. Tenim altres imatges per expressar aquesta mateixa idea. Tant i tant s'estira la corda que bé que es trenca.
5: Moltes gràcies, Víctor, una vegada més. I ja ho sabeu, prudència, que el càntir és fràgil. Seguim ara amb més música, amb un toc més fosc i suggeridor. El grup L'Aranna ens porta la seva Flor Negra.

0: Fantàstica aquesta proposta de l'Anna i entrem ja en el darrer tram del programa amb una bona tongada de col·laboradors. Primer saludem en Ramon Vilar i els seus Sons de la Tradició. Avui ens parla d'un sant molt nostrat, tot i el títol, Sant Jaume, patró d'Espanya.
1: Hi ha capell de conill.
2: Fes de festa.
3: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
4: El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986.
5: Sant Jaume,

0: Moltes gràcies, Ramon. I ara seguim amb una mirada a la música d'un geni universal. L'Helena Mayor ens acosta a les sardanes de Pau Casals. Avui, un monument musical, Sant Martí del Canigó.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa, en col·laboració amb Músics per la Cobla, per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sant Martí del Canigó. El 24 de febrer de 1943, Pau Casals va donar per acabada la sardana Sant Martí del Canigó, a Prada de Conflent, on vivia exiliat. L'obra està dedicada a Daniel Puig, la filla petita de René Puig, metge de Perpinyà i amic íntim de Casals, que en aquella època ja era una notable pianista. Casals i la família Puig solien anar d'excursió i va ser una visita al monestir de Sant Martí del Canigó la que va inspirar la composició de l'obra. És probable que les primeres audicions per a piano de la sardana fossin íntimes, dins de l'àmbit domèstic i amical de Prada. El 13 de novembre de 1949, la cobla, la principal de l'Escala, va interpretar-la per primera vegada en públic a la capital del Conflent, en una instrumentació d'Enric Casals. El 28 de maig de 1950, l'orquestra del primer festival de Prada en va interpretar una instrumentació d'Enric Casals amb motiu del bateig de Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier i fillola de Pau Casals. L'oboista Laila Storck interpreta la coneguda melodia dels llargs, John Boomer, l'introit de la sardana. Posteriorment, Enric Casals va escriure dues versions per a orquestra simfònica. Una s'estrenà en els tres primers concerts de la nova Orquestra Simfònica de Puerto Rico, dirigits per Pau Casals al novembre de 1958, i l'altra en un concert de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marbà al setembre de 1976 al Vendrell. Destaca també l'harmonització per a cor mix de Manuel Oltra, amb poesia de Joan Costa, publicada per l'editorial MF d'Oriol Martorell i Lluís Ferreny l'any 1977. Escoltem Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Hem escoltat Sant Martí del Canigó, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena, i per tancar el cercle de coneixements d'avui anem cap a Montjuïc perquè en Gustau Moles ens està esperant. Ens obre una setmana més els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic. Amb Gustau Moles.
3: Fa anys que estic capficat amb el fet que hi ha paraules en la nostra llengua que ens porten a confusió o engany perquè, d'entrada, ens semblen alguna cosa que en realitat no és. Si us haig de ser sincer, per aquesta secció dels secrets de l'etnològic procuro buscar objectes als quals tinguin un nom que provoqui aquest fet. Com que a les col·leccions del museu hi ha una considerable quantitat d'objectes, això no costa gaire. I és el cas d'avui que, per començar, probablement no sabeu a què em refereixo. I us haureu de conformar a que us expliqui què és un conformador. D'entrada, i sense que ningú s'escandalitzi, haurem de parlar de les cases de barrets, de les que a Barcelona des de ben antic hi havia un considerable sortit. Només heu de passejar una mica pel barri de la Ribera i al carrer de Mirallers, per exemple, us trobareu unes carasses a algunes façanes indicadores d'on hi havia un d'aquests llocs. Però, posteriorment, tot va ser més discret. Segons diu la llegenda, de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets on tots els barrets tenien el mateix preu. A aquestes cases de barrets, si el client pagava una quantitat major, volia dir que podia pujar a l'entresol perquè li tornessin el canvi i se'ls fes passar a la rebotiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Vet aquí la llegenda, o no? I aleshores no hi havia conformadors. Com a ofici, el de sombrerer o barreter és tan antic com la mateixa existència dels barrets. L'any 1545 es va fundar l'aleshores anomenat Gremi de Capellers de Barcelona. L'any 1658, el gremi es diu dels Barreters, com consta en el nomenament del síndic dels barreters de la ciutat. El nom de sombrerers va adoptar-se cap a finals del segle XVII i tenia la seu al carrer dels Sombrerers, just al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Tenen com a patrona Santa Catalina d'Alexandria, que se celebra el 25 de novembre. El dit gremi va formar part de la coronela de Barcelona durant el setge de l'11 de setembre de 1714 a la sisena companyia del batalló Immaculada Concepció, tenint com a missió vigilar i defensar la plaça de l'Àngel. Doncs el conformador és un artefacte utilitzat pels sombrerers, d'origen francès, inventat i patentat per la marca Alli Maillard de París l'any 1852. També n'havien fabricat amb la marca Alli Ain. No se sap si ells mateixos el fabricaven, però sí se sap que els models originals eren de fusta d'ivori amb aplicacions d'argent, posteriorment substituït pel llautó. Comptava amb 46 o 60 plaques per a definir principalment el contorn, la forma del cap de cada persona que encarregava un barret. La mida, el perímetre, tant se valia perquè dos caps podien tindre la mateixa mida però diferent forma. I aquí entrava a treballar el conformador, que necessitava d'una altra eina per poder acabar la feina. Es deia, i es diu, hormilló, que reproduïa a escala natural l'esquema que generava el conformador. A les cases de barrets de Barcelona, vull dir de barretaires, barreters, boneters, sombrerers o capellers, que inicialment es podia dir de moltes maneres, Des del segle XIX, ben segur que hi havia conformadors a la rebotiga on sovint hi tenien el taller, perquè estem parlant de l'ofici de sombrerer i de les seves eines. Una d'elles, el nostre conformador, que possiblement, d'entre les eines que utilitzen encara avui els sombrerers en versió moderna, és l'artefacte més curiós i sorprenent. Clar que, com a sorprenent, us diré que Joan Amades recull en un dels seus llibres publicats, el refranyer català comentat, un comentari sobre el sentit de la frase feta «tants caps, tants barrets». Diu que, durant la guerra napoleònica, la nostra pagesia feu el que pogué per eliminar aïlladament i sense donar batalla tants soldats francesos com li fou possible. S'establí el costum, com a trofeu, de guardar els cascs o barrets dels soldats que cada un matava i on calculava el nombre d'enemics morts pels barrets reunits. I el nostre conformador fou adquirit juntament amb una trentena més d'eines i artefactes diversos de l'ofici de sombrerer que pertanyien a la sombrereria Magrinyà, ubicada a l'avinguda del portal de l'Àngel número 1, just davant de la Font de Santa Anna. El juny de l'any 1961 van entrar a formar part de les col·leccions del museu mitjançant la forma de donació. I per acomiadar-me, una dita dels barrets ara que ve el bon temps. El sol sense barret, ni quan fa calor, ni quan fa fred.
4: Moltes gràcies, Gustau. I ara, amb aquests secrets desvelats, arribem al final del nostre Festa Festa número 2638.
5: Festa Festa!
1: Volem agrair la col·laboració d'avui de l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar, l'Helena Mayor i en Gustau Moles.
4: I també a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí davant dels micròfons. Això és la Núria Pascual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i, qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camproví. I no marxem sense una recomanació final. Recordeu que la setmana vinent ja estarem en ple compte enrere per Sant Joan. Aneu preparant les fogueres, però, sobretot, la gresca.
4: I ens n'anem ballant com no pot ser d'una altra manera. Us deixem amb la cobla contemporània i aquesta peça de Siegfried Galvany. Sardana amb folre i manilles.
1: Sigueu feliços i que la festa no s'aturi. Fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana o dilluns. I a Girona s'han detectat 41 comerços que no fan servir el català com pertoca i n'han acabat denunciant 3 a Consum per incomplir la normativa de manera flagrant. Són una botiga d'alimentació, un bar-restaurant i un local de xixac, i l'Ajuntament ja va demanar que corregissin la situació, però que encara no ho han fet. La denúncia és, de fet, l'última via que activa el consistori, perquè la majoria de casos on el català no apareix als rètols o cartells es resolen amb mediació. I en cultura, a Falset, al Priorat, s'acull avui una nova jornada d'Adi Folk pel territori, una iniciativa amb què l'entitat recorre diferents punts de Catalunya per donar a conèixer la seva tasca de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. A més, aquesta tarda s'hi farà la presentació oficial del 38è Aplec Internacional d'Adi Folk, que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, a Suècia. Des de Radio Falset ens ho explica Manel Sales.
2: Falset es converteix avui en l'epicentre de la cultura popular catalana i rep els representants dels 42 grups participants que aquest estiu viatjaran fins a la capital sueca per prendre part en aquest esdeveniment internacional. El seu director, el falsetà Joan Fuentes, destaca la importància que té per al municipi poder acollir l'acte de presentació de l'Aplec Internacional d'Adi Folk.
3: És molt important, igual que l'acollida d'altres esdeveniments o trobades. O sigui, al final ve gent de tot Catalunya, d'arreu de tot Catalunya, des de Girona fins a Vinaròs.
2: Durant tota la jornada s'han programat diversos actes, entre els quals destaca una trobada amb entitats culturals del Priorat i la Ribera d'Ebre per donar a conèixer la tasca que desenvolupa Adi Folk. A més, es presentarà l'espot promocional de l'Aplec Internacional i hi haurà una actuació de la Colla Gegantera de Falset i dels Grallers de la Fals.
1: I en els esports, en bàsquet, ahir derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar els dos propers partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt de mar.
6: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
7: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Bon dia, sardanistes. Una setmana més, aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, aquest refugi sardanista a la sintonia de Premià Mèdia, aquesta torre més alta coronada per la música de la cobla que ahir mateix va beneir el papa Lleó XIV. Digues? No. Ah, que no era aquesta torre la que va beneir. Bueno, mira, escolta, jo cregut que el papa de Roma havia vingut a Catalunya a beneir el Fem Rotllana.
2: No, Joan, no.
1: Ah, no?
2: El papa aquest va venir per altres coses.
1: Ah.
2: Altres torres va beneir.
1: Vaja.
2: I nosaltres beneïm la sintonia de Premià Mèdia, que és el 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor. I també el portal web, premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon, el WhatsApp o el correu electrònic.
1: Exacte, ja anirem dient tots aquests números i WhatsApps i correus als nostres oients que han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, que de fet són ja força coneguts, eh? Però el que sí que podem fer és la nostra benedicció particular, Maite.
2: Sí, senyor.
1: Vinga.
2: Aquelles, perquè és dijous.
1: Exacte, aquelles tres paraules que ens fan encendre aquesta foguera sardanista cada setmana.
2: Sí, senyor.
1: Avui que el fem en directe, que és dijous, diem que...
2: Mercat, sardanes i arròs.
1: El mercat ja està en funcionament des de ben d'hora del matí. Eh? I nosaltres, en aquest punt de trobada que fem Rotllana, anem per les sardanes. L'arròs, mira, el tenim aquí. Aquí, sentiu més això?
2: Ja.
1: Aquí amb un tàper, després ens el mengem, eh?
2: Sí, Joan, menjar és lo teu. Sí. Això que no et falti.
1: Ah,
2: i ara saludem el company Marçal Sassé, que el tenim als comandaments tècnics. Moltes gràcies, Marçal.
1: Bon dia, és el noi de Sant Feliu. I avui tenim aquí a l'estudi posant-hi la veu i com aquesta i som, com sempre, aquesta parella de xerraires, que som la companya Maite Llatjà i un servidor de vostès, en Joan Vinyals. Bon dia, Maite.
2: Molt bon dia, Joan. Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 840 de Fem Rotllana. I comencem dedicant la primera sardana a l'Aplec d'Igualada, que aquest cap de setmana arriba a la seva 96a edició. Uh-huh. Es trepitgen els talons amb la de Calella, que la setmana passada feien el 98.
1: I aquí a Igualada 96,
2: sí,
1: són els degans de Catalunya.
2: I tant. I anem cap a Igualada, tot escoltant la sardana del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Marrós, interpretada per la Copla Mediterrània, benvolguda i Igualada.

0: La cobla mediterrània, perdoneu, la cobla mediterrània ens acaba d'oferir Volguda Igualada, de Francesc Marrós, estrenada el 26 de març de 1951 durant el 27è aplec de la Sardana d'Igualada. Hem començat musicalment el programa d'avui amb aquesta balladora sardana del mestre Marrós. I informem que diumenge, dia 14 de juny, en sessions de matí a 11:15 i tarda a 16:45, hi ha aquest 96è aplec de la Sardana d'Igualada. Es fa a l'amfiteatre de l'Estació Vella. I trobem allà les cobles Ciutat de Girona, la Maricel i la Ciutat de Terrassa.
1: Sí, també.
0: I també informar que comptant el d'avui, queden 4 programes.
1: Si ja s'acaba això.
0: Per fer rotllant, el dia 2 de juliol.
1: Si ja s'acaba.
0: Ah, exacte, farem l'últim. Heu connectat amb Ràdio Premià de Mar.

0: Acabem d'escoltar Un camí d'il·lusions de Josep, Pitu, Chamorro i Ramos, estrenada el dia 20 de setembre de l'any 2009 durant el 43è Aplec de Reus. L'hem escoltat per la cobla Reus Jove i és dedicada als 10 anys d'aquesta cobla Reus Jove. Nosaltres hem dedicat a la Sílvia i al Pere de Santa Perpètua, que dimecres passat, dia 10, celebraven el seu aniversari de casament. L'hem fet aquesta dedicatòria de part de la família Salines Ventalló i també de tots els amics de les sardanes de Premià de Mar.
1: Sí, senyor.
0: Per molts anys, a la Sílvia i al Pere.
1: Sí, senyor. I a Calella no paren de fer sardanes.
0: No, la setmana passada feien l'aplec.
1: I aquest dissabte, a 1:15, és la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Hi ha la copla als Mongrins i això ho faran en el passeig de Manuel Puigbert.

0: allà a Calella, aquell doncs, passeig sempre... Eh?
1: A 11:45 tenim aquesta ballada de sardanes a Calella.
0: Això mateix. I a continuació també atendrem la petició d'una altra amiga, l'oient Salvadora Graupera, que volia dedicar una sardana a la Marga i a la seva filla, la Magalí, que dimecres passat, el dia 10 de juny, celebren el seu sant. I per aquesta felicitació ens va demanar la sardana del compositor premianenc en Josep Fecúndez, que escoltem interpretada per la ciutat de Terrassa, músics premianencs.

0: Músics premianencs, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada aquí a Premià de Mar durant el 35è aplec el dia 27 d'abril de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Ciutat de Terrassa. Amb aquesta sardana l'hem dedicat a la Marga i la Magalí, que celebraven el seu sant dimecres, dia 10 de juny, de part de la Salvadora Graupera, de Premià de Mar.
1: Fem rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia, amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Molt doncs bé, sí. Veus? Sí, sí. Maite Lletjà.
2: Aquesta.
0: Anem a Tiana?
2: Anem-hi.
0: Va.
2: Perquè anirem dissabte, i anirem dissabte a 6:45 del vespre, perquè hi ha una festa major petita, vale?
0: Sí.
2: I llavors això es farà en el parc de camp de futbol vell, això és a Tiana, i hi haurà la Copla Maricel, a 6:45, ja ho sabem.
0: La ballada de sardanes dissabte, a 6:45, amb la Maricel.
2: Ah, exacte.
0: Doncs vinga, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir-vos que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys i segles sense la col·laboració dels amics de la sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i es proporciona també molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
2: Sí, senyor. I nosaltres avisem, i ho recordem, perquè ho sabeu segur, el 93-752-2544, aquest telèfon a la vostra disposició, perquè parleu amb en Marçal i llavors amb nosaltres.
0: Exacte.
2: Ells us farà passar. I també podeu enviar un WhatsApp de veu o de texta en el 649-19-82-07.
0: Exacte.
2: Això, tot això podeu fer,
0: En aquest WhatsApp, uns amics, uns oients que tenim a Olot...
2: Van enviar,
0: malauradament, per dir-nos la Rosa, que el seu marit, el Lluís, doncs ens havia deixat.
2: Carai.
0: A la segona hora li dediquem una sardana, tal com ens va demanar, l'hem pogut encabir avui mateix.
2: Bueno.
0: D'acord? Doncs que sàpiga la Rosa, que li enviem una forta abraçada.
2: I un record
0: de suport i un record per en Lluís a la segona hora.
2: Molt bé, molt bé. Però ara el que volia més felicitar un jove que celebrava el seu aniversari dilluns passat, el 8 de juny. És l'Aleix Tamboleo, que feia 35 dilluns, I el Joan Antoni Salines, que feia quants? No ho sabem.
0: No ho sé.
2: I la Montse Manent i les seves famílies el volien felicitar, tot escoltant la sardana del mestre barceloní, en Fèlix Martínez, que ens ofereix la copla principal de la Bisbal, i és un dolç record.

0: què, Maite?
1: No, és molt
0: no paràvem
1: bonica.
0: De ballar aquí, eh?
1: Molt maca, aquesta sardana.
0: Hem hagut de treure les cadires d'aquí perquè estàvem fent unes rotllanes que no vegis.
1: Ens ha agradat moltíssim.
0: Era la sardana, o és la sardana Dolç Record, de Fèlix Martínez i Comín, estrenada a Barcelona, al carrer Pintor Fortuny, el dia 19 de maig de 1946. De veritat, té uns quants anys.
1: Sí.
0: L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. De part de tots els amics sardanistes de Premià de Mar, que hem felicitat el jove Aleix Tamboleo pel seu aniversari dilluns passat, 8 de juny. Per molts anys, Aleix.
1: Per molts anys, Aleix. Mm-hmm. I recordem un altre cop el 93-752-2544. I truqueu, sisplau, o escriviu-nos un... Ah, no, un sí, un WhatsApp.
0: Aquí un correu electrònic.
1: És afemrotllana@hotmail.com.
0: I saps on fan un altre aplec aquest cap de setmana?
1: On te toquen?
0: A Arenys de Munt.
1: Carai, estem...
0: Però aquí no és el 96 ni el 90, és el quart. Aquí és el quart aplec de la sardana d'Arenys de Munt. Això és dissabte a les 7 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, principal del Llobregat i ciutat de Girona. Ojo amb les cobles, eh?
1: Sí.
0: Es fa a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt.
1: Serà molt xula,
0: i tant, aquest quart aplec de la sardana.
1: Molt bé. I la següent sardana que escoltarem és una petició de la nostra amiga, la Leonor Font, que volia dedicar una sardana a la seva amiga, la Pepita de Can Nadal, amb el missatge de que es posi boneta ben aviat. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana sorgida del talent creatiu del mestre de Besalú, en Narcís Lagares, que ens presenta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, Tenores Bisbalencs.

0: deia, mare meva, quina bufera... Quina bufera tenen aquests tenores bisbalencs, eh?
1: Sí, sí.
0: Maite?
1: Molt xula, és molt xula.
0: Doncs era aquesta sardana, Tenores bisbalencs, de Narcís Lagares i Coromines, estrenada a l'Auditori de Girona el dia 29 d'octubre de l'any 2020. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a Jordi Carreras i Ferran Mias, primer i segon tenora de la cobla principal de la Bisbal. L'hem dedicat a la Pepita de Can Nadal, de part de la seva amiga, la Leonor Font, amb el desig de que la Pepita es posi boneta ben aviat. Des de Fem Rotllana, també ho desitgem.
2: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia, amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Molt bé, doncs podíem anar informant dels telèfons, ja els sabeu. El telèfon del directe, passeu aquí per antena i feu les vostres peticions. Heu de marcar el 93-752-2544. I podeu enviar també un WhatsApp de veu o de texta al número 649-1982-07. Anem cap a Pineda,
1: Maite. Anem a Pineda, perquè això serà el diumenge. Sí, diumenge també hi ha una plec, és la plec de Sant Jaume.
0: Ah,
1: i a 11:45 del migdia, i amb la cobla principal de Banyoles, hi haurà aquesta ballada que serà molt xula. Es fa en l'esplanada de Pineda de Mar.
0: Exacte, a partir de 11:45 del migdia.
1: Ah, això mateix. I, va, escoltem més sardanes. Uh-huh. En aquest cas, és una que la nostra amiga, l'oient, la Montse Manent, de Premià de Mar, volia dedicar al seu fill, en Jordi, que divendres passat, el dia 5 de juny, celebra el seu aniversari. Ha arribat ja a una xifra rodona. Uau, 40 anys. Uh-huh. I la Montse i la família el volen felicitar, tot escoltant la sardana escrita per la compositora tarragonina, la Anna Abad, i que ens interpreta tot seguit la cobla Llobregat, i es diu Galanesa.

0: que xula, Joan.
1: Quines grans sardanes avui, eh?
0: Quina sardana més mona.
1: Galanesa d'Anna Abad i Gils, estrenada el 23 de febrer de 2025 al Parc de la Guinaueta. La cobla que l'hem escoltat és la Llobregat i és dedicada al 70è aniversari de Dolors de Tona i de Dolors Tona. I aquesta sardana va obtenir el premi, primer premi per al·ludir a l'audiència.
0: A l'audiència, eh? Sí, sí.
1: Tenim un oient que vol passar per antena.
0: Hola, bon dia. Hola.
2: Hola.
1: Hola, Rosa, digues.
2: Escolta, vull dedicar una sardana pel meu fill, que és Joan.
1: Sí.
2: I el meu net, que és Manel, que fa el cumpleaños també, aviam.
1: A veure, el Joan és el 24 de juny.
2: Sí.
1: I el Manel també el mateix dia?
2: No, és el 27.
1: El 27 aniversari.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Doncs llavors aquí podríem fer el 25, va bé o...?
2: Sí, el 25, sí, sí.
1: Fem el 25 i com que estarem al mig de l'un i de l'altre, això mateix.
2: Sí, més o menys, sí.
1: Perfecte.
2: Doncs... Bueno, i felicitar tot el Joan. Moltes... A tu i a tot el Joan. Joan tot...
1: Moltes gràcies, perfecte.
2: Escolta, la sardana, Sant Martí del Canigó.
1: Sant Martí del Canigó, perfecte.
0: Molt bé.
1: Doncs ho tenim apuntat i ho posaríem això el dia 25, d'acord?
0: Molt bé, Rosa.
1: Gràcies per trucar.
0: Adéu, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Doncs som-hi, aquesta,
0: arribes.
1: Aquesta sardana que havíem dedicat al Jordi Vinyals, que divendres passat 5 de juny celebrava el seu aniversari.
0: Això sí, sí.
1: Per molts anys, el Jordi.
0: Per molts anys, Jordi.
1: Sí, i arribes de Freser el dia diumenge a partir de les 5 de la tarda. Hi ha aquesta diada de Sant Antoni, que és el 17 de juny, oi? El dia 17, em sembla, no? O el 13. No, el 13 és pel gener. Ara és el dia 17, em sembla.
0: No, Sant Antoni és el 17.
1: 17 de juny, sí.
0: De gener.
1: I doncs ara deu ser el 13 de juny.
0: Ai, ara no ho sé, home.
1: Cap al juny hi ha un Sant Antoni.
0: Exacte.
1: La cobla Salvatana ens ofereix una ballada de sardanes a les 5 de la tarda a la plaça del Mercat de Ribes de Freser.
0: Molt bé.
1: Anem-hi.
0: I ara farem una altra de sardana. És una petició de l'oient de Vilassar de Mar, l'amiga Montserrat. La Montserrat volia felicitar el seu net, en Jordi, i el seu amic l'Aleix. Tots dos van fer anys aquesta setmana. En el dia, un era el dia 5 i l'altre 8 de juny. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del mestre Francesc Marrós, que ens presenta tot seguit la cobla Marina i és l'Andalet de Premià.

0: Olé, també aquesta.
1: Què et sembla?
0: Ah. Molt, a mi aquesta m'agrada moltíssim.
1: Aquesta era l'Andalet de Premià, de Francesc Mas i Ros, estrenada l'any 1974 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla Marina. De part de la nostra oient Montserrat, de Vilassar de Mar, que volia felicitar el seu net, el Jordi, i l'amic del seu net, l'Aleix. Tots dos que van fer anys aquesta setmana, un, el Jordi el dia 5 i l'Aleix el dia 8. Per molts anys a tots dos. I ara, de part de tot l'equip de Fem Rotllana, la dediquem al nostre amic Jaume Zapater. Maite, tu mateixa.
0: Sí, vale. Sí. Li enviem una salutació des de Fem Rotllana, a Premià Mèdia. Uh-huh. Pel Jaume i la seva família, escoltem una obra dedicada a la Sassenca.
1: A veure, en Jaume ens escolten des de Sants, des de Barcelona.
0: Senyor.
1: I aquesta sardana que escoltarem, ho veureu de seguida, està dedicada amb una sassenca.
0: Molt diu, coneguda.
1: Però es diu bé? És així?
0: No sé, de Sants.
1: És de Sants, una
0: senyora de Sants.
1: Molt coneguda.
0: Molt coneguda. I escrita pel compositor intèrpret de tenora, entre altres instruments, en Jordi Paulí, que ens interpreta la Cobla Maricel. Potser és la Núria Feliu? És sardana.

0: que aquesta també és
1: molt maca, també,
0: és
1: molt maca. Jordi Paulí també és del...
0: Sí, sí.
1: Des dels autors que
0: potent,
1: fan sardanes potentíssimes.
0: Molt bé.
1: Era Núria Feliu és sardana, de Jordi Paulí i Safont, estrenada a Cassà de la Selva, la ballada de Festa Major de l'any 2009, el dia 9 de juny. Que, o sigui, vol dir que d'aquí dos dies, o fa dos
0: no,
1: dies,
0: ja fa,
1: dos
0: ja
1: dies,
0: ja
1: que ha fet 17 anys aquesta sardana.
0: Sí, senyor.
1: Que som al dia 11.
0: Sí.
1: L'hem escoltat per la cobla Maricel. De part de tot l'equip de Fem Rotllana, l'hem dedicat al nostre amic Sansenc, com dèiem, que estava ben dit,
0: sí, sí,
1: Jaume Zapater i família, aquí li enviem molt una forta salutació, una forta abraçada des d'aquí, des de
0: abraçada, molt Premià forta, de Mar, sí.
1: Premià Mèdia. I, escolta, nosaltres deixem-ho aquí.
0: És que no
1: deixem-ho
0: temps
1: aquí
0: gaire,
1: perquè
0: res.
1: Ja falten dos minuts i mig,
0: sí.
1: I ja no dona temps de posar cap més sardana, ja posarem a la segona hora.
0: Sí.
1: Recordar aquesta ballada a Ribes de Freser, si esteu per allà dalt pel Ripollès, diumenge dia 14, a partir de les 5 de la tarda, a la plaça del Mercat, a la plaça del Centre. Celebren la Diada de Sant Jordi amb la cobla Salvatana. Després també hi ha una altra ballada a Pineda, una plec, millor dit, a Pineda de Mar, que és la plec de Sant Jaume. Amb la cobla principal de Banyoles es fa l'esplanada a 11:45 del migdia. I també recordar aquest quarta plec d'Arenys de Munt, que es fa a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Això és dissabte, dia 13, a les 7 de la tarda, amb les cobles principal de la Bisbal, la Llobregat i la ciutat de Girona.
0: Tot això podem fer.
1: Tot això. Si tenim ganes d'anar a ballar sardanes, no ens avorrirem
0: i
1: el
0: tant.
1: Cap de setmana. Doncs deixem-ho momentàniament
0: sí,
1: aquí, escoltem les notícies de la xarxa. Maite, t'agraïm
0: sí,
1: aquesta primera hora.
0: Jo tornaré dijous que ve, altre cop, i ens trobem.
1: I tant, i tant.
0: Sigueu feliços i petonets. I ara diem.
1: Ara diem allò que no marxi gaire lluny.
0: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iraní ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els dos països preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. I a Rodalies, la circulació a l'R3 es troba a hores d'ara interromput entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un tren aturat a la catenària, també en aquest cas per manca de tensió a la catenària. S'està gestionant també transport alternatiu per carretera. I d'altra banda, l'associació Aspercamp del Camp de Tarragona commemora avui la 5a edició de l'Orgull Autista, una jornada oberta a la ciutadania que tindrà lloc aquest matí al Teatret del Serrallo de Tarragona. L'acte comptarà amb la participació d'un centenar de persones. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La jornada s'emmarca en la commemoració del Dia de l'Orgull Autista i té com a objectiu donar visibilitat a les persones autistes, promoure la comprensió i la diversitat neurològica i reivindicar la igualtat de drets i oportunitats per al col·lectiu. Durant la jornada, diverses persones autistes compartiran les seves experiències i reflexions en primera persona a través de tres taules de debat centrades en qüestions com el diagnòstic tardà i la vida adulta, les relacions o l'amistat o la identificació de gènere i l'orientació sexual. Laura Recha és presidenta d'Aspercamp.
3: Volem visibilitzar la nostra realitat i sobretot reivindicar, no? Reivindicar què és realment el que ens passa. Així que, bueno, és una cita que aprofitem també pues, per a donar visibilitat a les dificultats i amb aquesta lluita d'igualtat de drets que tenim.
2: No hi haurà aplaudiments durant les intervencions i les persones assistents podran entrar i sortir de la sala lliurement en funció de les seues necessitats.
1: I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet així l'últim concert abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
7: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
6: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
1: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
1: Bé, doncs anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem ja l'edició número 840. Per servir-la amb safata a tots vostès, amics i amigues oients. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició. Sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM, i també a premiamedia.cat. I en aquest lloc web de Premià Mèdia us podeu trobar els programes, dèiem, els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivox.com posant al cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics d'aquesta segona hora del company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem. Bon dia, Carles. Perfecte. Diuen que la música amaga missatges. Esbrinem si n'hi ha algun per nosaltres. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.

0: Tot seguit escoltarem una fantàstica habanera, una jota més concretament, escrita per Arturo Gaià, que és un dels integrants del grup del Baix Ebre que ens la interpreta, que és Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries, que serà de Ferreries, però de Mut no té gaire. Ja ara ho veureu. Aquest grup està acompanyat per una cobla, de la qual no sé dir-vos el nom. És possible que sigui la Reus Jove o la Principal de Tarragona. I abans de cantar volen posar un ambient, un aire així com mariner, sabeu, allò amb gavines, vaixells, i ho fan amb els instruments de la cobla, i se'n surten prou bé. Una vegada aconseguit això, comença l'habanera jota. Escolteu-la bé, que la cosa promet. Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries ens interpreten habanera de canyes i fang.
1: Els dos, el casal, els dos, un i l'altre, explicant-se coses al casal. Deixa'm parlar, que només parleu vosaltres dos. Què? Ambient Maria, una altra vegada. Vinga, bufar.
2: Xai, xai, també, si volen bufar una mica.
3: Sí, és una mica ambient tramuntanal,
1: eh? Cal que em bufe, no bufe en res.
2: Alguna golondrina.
1: Això, sí, alguna golondrina.
2: Alguna golondrina.
1: No, ell vol dir golondrina, però de les barques, de barques, sí. no de muixons.
2: Com la golondrina del rompeola.
1: Això. Aquesta. Oi, xai, coco, coco. Això vol dir tant. Quietos. No, jo... No volies ambient Maria? Ha entrat lo Titanic, me cago en l'orba.
2: Pues pareu, que sí, encara mos entrarà un portaavions.
1: Pues això, no demanes res més ja, i canta.
2: Per a tots vostès, l'habanera de canyes i fang.
1: Vinga.

Doncs era aquesta Habanera Jota, de Canyes i Fang, interpretada pel grup Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, i també per una cobla, escrita per Arturo Gaià, que era component del grup. Potser era el Mut, no ho sé, no estic segur. Una magnífica habanera amb la que hem omplert avui l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès fins a acabar el programa. Queden 3/4 d'hora llarguets, al 93-752-2544. Passeu per antena i feu les vostres peticions. També tenim un WhatsApp que podeu enviar notes de veu o de text, que és el 649-19-8207. Irem recordant aquesta festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella. Hi ha una ballada de sardanes dissabte dia 13 a 12:15 del migdia per la Cobla Montgrins. Es fa al passeig de Manel Puigverd. I a continuació ens arribarem fins a Olot. Allà hi tenim la nostra oient, la Rosa, que ens ha enviat un missatge per dir-nos, per fer-nos saber que el seu marit, en Lluís, ens va deixar aquesta setmana passada. La Rosa, en el seu missatge, ens diu el següent. Soc la Rosa Argelers, del matrimoni Lluís i Rosa d'Olot. Us escric per dir-vos que dimecres passat, dia 3 de juny, en Lluís ens va deixar. A ell li agradava molt el vostre programa de sardanes perquè deia

La cobla principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Cel amunt, de Ricard Viladesau i Cané, estrenada l'any 1986 i, com heu pogut observar, de lluïment de tible. L'hem dedicat a la memòria del nostre amic oient d'Olot, en Lluís Aulines, que ens ha deixat aquesta setmana passada. Rosa, una forta abraçada de part de tot l'equip de Fem Rotllana. Bé, fet això, recordem que truquin, que podeu

trucar al 93-752-2544, telèfon del directe. Passeu, com dèiem, en directe i feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I també recordem que al Pla de la Catedral de Barcelona, dissabte dia 13, a les 6 de la tarda, hi ha una ballada de sardanes per la cobla principal del Llobregat. Això deia més el Pla de la Catedral de Barcelona, Ciutat Vella, que ja s'hi podrà anar tranquil·lament. Bé, i a continuació escoltarem una altra sardana que dedicarem a la memòria del pare d'un servidor de vostès. Si tenir el privilegi de tenir els micròfons cada setmana a la meva disposició em pot donar alguna llicència, en aquests moments me'n prenc una. El pare d'un servidor ens va deixar el mes de juny de l'any 2006, però avui, 11 de juny, hauria fet 97 anys. I amb el vostre permís li dedicarem a la seva memòria la sardana del compositor de Cabrils, en Cífric Galbany, que ens ofereix tot seguit la cobla als Montgrins, recordant el meu pare.

0: Acabem d'escoltar Recordant el meu pare, de Siegfried Galvany i Abril, per la cobla Els Mongrins. Amb el vostre permís, l'hem dedicat a la memòria del pare de qui us parla, perquè avui el Joaquim, en cas de ser aquí, hauria fet 97 anys. Bé, i tenim un oient que s'està esperant, com és l'Enric. L'Enric de Mollà, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, senyor Joan.
0: Hola,
1: i...
0: què tal?
1: Una abraçada pel teu pare.
0: Sí, moltes gràcies.
1: El meu pare, em sembla que aquest mes també hagués fet 120... No, 107.
0: 107, era més gran. O sigui, 107 són 10 anys, 9 o 10 anys més.
1: Sí, el meu era de l'any 20. De l'any 20, de la quinta del Guibaró.
0: Sí,
1: bueno, va ser tota la història. I ara, al parlar-ne, doncs, també me n'hem recordat i tal.
0: Sí, del 29. El que passa és que avui 11 de juny, hagués fet anys, i mira, he volgut. Digues.
1: Sí, no, bé, era per saludar-vos. Ara porto un parell de programes que no us he pogut escoltar.
0: Bé, no passa res.
1: Vaig poder recuperar el dissabte passat un trosset, però sí, tampoc no vaig poder seguir gaire bé.
0: Ja.
1: I avui sí que l'he pogut escoltar, perquè avui no vaig amb bici i mira.
0: Bueno,
1: i aquí, però sí que era per saludar-vos, és a dir, que parlaves de que us queden 4 programes, doncs vinga, 4 abraçades.
0: Sí. Seguint. 4 comptant aquest, o sigui, ara ja a la que acabi, d'aquí mitja hora en quedaran 3 ja només.
1: Molt rebé. Vinga, doncs ara que faràs també festa del 3 programes i festa.
0: Exacte, sí, llavors fins pel setembre, si tornem a posar la setmana de l'11 de setembre, la setmana següent.
1: Hi ha una colla de dies sense complicacions i tot això,
0: ja.
1: Que fa el Nova York.
0: Això sí, això sí, ja està, ja està. Sí, sí, ja ens anem cap a l'agència de viatges a que ens ho tramitin tot.
1: Molt rebé.
0: Avui estàs per aquí a Barcelona?
1: Jo, sí, avui ara he tingut un metge i ara que és d'ara tinc una ONG.
0: Molt bé. Perfecte, doncs.
1: I per això estic ara aquí escoltant aquí a la Diagonal i m'he ficat aquí amb un raconet que no veus sent aquell ocull, perquè hi ha molt soroll de cotxes i això.
0: Sí, perquè a més, ara avui ja s'hi pot anar per Barcelona, es pot circular una mica, no?
1: Sí. Bueno, jo he sortit d'ahir també, sí.
0: Ja. Bueno, el que era el centre i tot allò hauria estar més complicat.
1: Sí, una miqueta. Vull dir,
0: molt bé.
1: Teníem l'amic papa i això, sí.
0: Sí, clar.
1: Ahir vaig anar-lo a veure, vam tindre com d'aquí a l'altra banda del carrer, una miqueta.
0: Sí, bueno, està bé.
1: I tot el dilluns vam tindre molts més companys, que ja tinc uns companys que ens va venir una colla, no sé si va veure els programes, una colla d'ambulàncies, 21 ambulàncies i 10 cotxes més que s'han anat a Polònia.
0: Ah, molt bé.
1: Avui estan travessant Polònia i demà entren a Ucrània.
0: Ja.
1: I així
0: d'estat. Ja.
1: Jo crec que aquest any no m'hi he escapat.
0: Bé. Molt bé, doncs.
1: Poso una sardana, doncs...
0: Posem una sardana per tots els oients.
1: I anem fent.
0: Moltes gràcies per trucar, Enric. Gràcies, una abraçada.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Gràcies. Doncs havíem parlat amb l'Enric. Sembla que tenim algun altre oient que vol passar per antena també. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Joan.
0: Bon dia. Hola, és la Maria Rosa, oi?
2: Sí.
0: Digue'm.
2: Mira, jo vull dedicar-li a l'Aleix,
0: sí. Sí.
2: Que és aquest nen que apareix i desapareix, quan menys tu penses,
0: sí.
2: De l'Amadeu Escoda,
0: sí.
2: Un somni vora el riu.
0: Un somni vora el riu, molt bé.
2: A veure si quan el tornem a veure ja porta cua.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: Val, gràcies, Joan.
0: Moltes gràcies, Maria Rosa.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu. Bé, doncs continuem endavant informant o recordant que hi ha aquesta ballada de sardanes al camp de futbol vell de Tiana. Això és dissabte, dia 13 de juny, a 6:45 de la tarda. És la festa major petita amb la cobla Maricel, al camp de futbol vell de Tiana. Bé, recordeu aquest telèfon, tenim encara mitja hora per agafar les vostres trucades al 93-752-2544 o bé una nota de WhatsApp de veu o de text al 649-19-82-07. I a continuació farem aquell joc d'escoltar una sardana acabada d'estrenar i una altra que ja té molts anys. La primera que escoltarem forma part de les...
3: Sardanes acabades de collir.
0: I crec jo que són d'una bona collita. La que he triat avui és escrita per la jove compositora de Vallirana, Agnès Piñero. Ens la interpreta la cobla del Conservatori de Música de Barcelona, lloc on l'autor estudia, i li ha posat per títol l'adreça d'aquest conservatori, perquè el conservatori està al carrer Bruc 110.

Doncs la cobla del Conservatori de Barcelona ens acaba d'oferir Bruc 110, d'Agnès Piñero Pujol, estrenada al Conservatori mateix de Barcelona el dia 3 de juny de 2026, fa escassament 8 dies. El que em fa pensar aquesta sardana és que un servidor de vostès va treballar davant mateix del Conservatori un grapat d'anys, i aquesta cobla que avui ens ha interpretat, aquesta sardana, se sent assajar quan passes pel carrer Bruc o el carrer València. Si més no, una coincidència curiosa.

0: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
1: Doncs continuem endavant i continuem endavant informant o recordant aquest telèfon, el 93-752-2544, que un altre dels nostres oients ja ha marcat. Bon dia!
2: Hola, bon dia!
1: Hola, bon dia, Montserrat.
2: Bon dia. Gràcies per la sardana que has posat, eh?
1: Bueno, és que coincidia que avui és 11 de juny.
2: Sí, sí, és veritat. A veure, jo voldria que la setmana que ve, per un gust propi,
1: sí, sí,
2: que posessis 60 i
1: amunt. 60 i seguim.
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: Exacte.
1: Doncs la tindrem la setmana que ve aquí al guió.
2: D'acord, gràcies.
1: Moltes gràcies per trucar, Montserrat.
2: Vinga, igualment.
1: Gràcies.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs bé, si la que hem escoltat anteriorment és tan tendra que encara li estan donant el biberó, la que ve a continuació ja té uns anys, perquè l'hem anat a comprar al...
3: El magatzem sardanista.
1: Exactament, hem trobat al nostre magatzem sardanista un enregistrament de vinil d'aquells petits de l'any 1967. Aviat farà 60 anys aquest disc. És un disc editat per la discogràfica Canigó, on a la portada, a tot color, hi ha una fotografia d'un pintor de quadres, que amb barretina i tot, i que té al costat un nen i una nena que s'ho miren, també amb barretina, i la nena amb el vestit tradicional. El que pinta és una cala que sembla de la Costa Brava, però si mires el quadre, està pintant una rotllana de sardanes, però està en dalt com d'un turó, veient tot una cala que sembla la Costa Brava. A dalt les lletres grogues i diu sardanes, i a sota amb lletres negres impreses als núvols de la foto que us deia, consten els títols de les quatre sardanes enregistrades. A la contraportada, a sobre un fons de color groc, hi consten altres gravacions de la mateixa col·lecció. Hi han quatre sardanes enregistrades per la Cobla Meravella, sota la direcció de Lluís Ferrer: Maria Dolors, de Liceu Boix, Mestre Genís, de Francesc Marrós, Montserrateta, de Pau Sicart, i la que escoltarem, Els que som del camp, de Josep Maria Baigés, ens la interpreta la Cobla Meravella.

Acabem d'escoltar Els que som del camp, de Josep Maria Baigés i Jansà, per la Cobla Meravella. Sardanes per tothom i de tots els temps, en aquest cas una adquisició al nostre magatzem sardanista. Bé, recordem també aquest quart aplec de la sardana d'Arenys de Munt, dissabte dia 13 a les 7 de la tarda, amb les cobles principals de la Bisbal, la Llobregat i la ciutat de Girona. Això es fa a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. I a continuació, de part de tot l'equip de Fem Rotllana, dedicarem una sardana a tots els oients que ens escolten via internet, des de fora de la nostra comarca del Maresme. Des de la Garriga tenim segur a l'escolta la nostra amiga la Teresa, el nostre amic oient el Jordi Hernando i família, que ens escolta assíduament voltant per tot l'estat amb l'Imserso. L'amic Enric, amb qui hem, Enric de Mollà, amb qui hem parlat fa uns minuts, a voltes conduint cap a Santiago de Compostela o amb la bicicleta per la geografia catalana. Avui, però, a casa seva, a Barcelona. La Rosa des d'Olot, a qui li enviem una cordial salutació. L'amic Jaume Zapater des de Sants, que també li hem dedicat una sardana aquest matí. I podria ser també la Viviana i el Josep des de Catalunya o bé des de Buenos Aires. I no em descuido dels amics de Molús, l'Anna i el Sebastià, a qui trobem a faltar de fa molt de temps. Una salutació des de Premià Mèdia per tots vostès. I si hi ha algú més que no tenim constància, que ens escolta des de, per exemple, des de veient les aurores boreals allà al Pol Nord, doncs només cal que ens ho digui, que ens ho faci saber un correu electrònic a femrotllana@hotmail.com o bé un missatge de text o veu al 649-19-82-07. La següent sardana és per tots vostès, per la vostra paciència, fidelitat. L'escoltem acompanyats de la Cobla Sant Jordi, una obra del mestre Enric Ortí que porta per títol Lídia.

0: cobla Sant Jordi ens acaba d'oferir Lídia, d'Enric Ortí i Martín, estrenada a Santa Perpètua de Mogoda durant el 66è Aplec de la Sardana el 8 de setembre de l'any 2019. L'hem escoltat, com dèiem, per la cobla Sant Jordi i era dedicada a Lídia Caraltó de Sabadell. Per tots els nostres oients, especialment els que ens escolteu des de fora les nostres fronteres, us agraïm molt la vostra fidelitat i suport.
1: Fem-ho i anar a sardanes en Premi Amèrica.
0: Exacte, aquestes sardanes a Premi Amèrica que tenen aquest jovent que ja puja. També podem informar d'aquesta ballada a plec, millor dit, a plec de Sant Jaume, a Pineda de Mar, a l'esplanada de Pineda de Mar, diumenge dia 14, a les 12:45 del migdia, és aquesta plec de Sant Jaume amb la cobla principal de Banyoles a Pineda de Mar. I ara, per tots els oients, escoltarem una altra sardana del mestre Josep Coll i Ferrando. Ens la ofereix la cobla Ciutat de Girona. Per tots vostès, amics i oients, per la vostra fidelitat, dèiem, i per la paciència que teniu amb aquest Fem Rotllana cada setmana. Escoltem, doncs, per la cobla Ciutat de Girona, de Josep Coll, el mestre Puigferrer.

Acabem d'escoltar la sardana El Mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando, estrenades a les festes de Sant Martirià de Banyoles el dia 19 d'octubre de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Ciutat de Girona i aquesta sardana va ser nomenada Sardana de l'Any, de l'any 2008. Bé, i amb aquests minutets que ens queden, escoltarem una altra per acabar aquesta hora d'avui. Una sardana de Josep Cassú que porta per títol Camí d'anada.

0: Bé, doncs, escoltant aquesta Camí d'anada de Josep Cassú, ho deixem aquí perquè queda aproximadament 30 segons i ho deixem aquí fins a la setmana que ve. Moltes gràcies a tots els oients per la seva atenció, per les trucades. Gràcies a en Marçal i a en Carles, que avui les hem tingut a la part de tècnica.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons expliquen totes les parts implicades en la negociació. Segons ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, el memoràndum d'entesa mai no havia estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb el pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una nova pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Pel que fa a la mobilitat, la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons ha informat Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'estableix, això sí, un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat, també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant transport alternatiu per carretera. I precisament pel que fa a les carreteres, a hores d'ara ja es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7, a la C-17 i a la C-35. Són algunes de les carreteres afectades. Recordem que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc han finalitzat amb 13 detinguts, tots aquests sumant 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional i també Seguretat Privada, es va dur a terme ahir entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb atenció especial a Sant Zona Franca, on, recordem, han hagut dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer de Balmes, cap a la part alta de la capital catalana. I també a Girona més successos, perquè el jutjat de Guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Ho avança el Diari de Girona i ho ha confirmat l'ACN, que els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, derrota del Joventut ahir al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90-76. Els badalonis es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
4: home,
3: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
4: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
3: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem, tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina perquè
4: per
3: les noves
4: altres,
3: generacions,
4: no?
3: I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? Mm-hmm. I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
4: Totalment.
3: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
4: sempre
3: moment.
4: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
3: un cercle
4: de gent que potser permet o sense actuar,
3: total,
4: no? Deixa que les coses passin.
3: Doncs anem per feina.
4: Vinga, va.
3: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13,
4: clar,
3: és important.
4: És amb el format de l'escola pública, no? A no ser que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i
3: companyes...
4: T'anava
3: a dir, canvien de grups, també.
4: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
3: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
4: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
3: Sí.
4: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui... Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
3: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan estan en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
4: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant. Sí.
3: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
5: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
3: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
5: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
3: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
5: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit, llavors aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca, llavors es ficava molt en mi per això, no?, o mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula, i això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Bueno, sí, coses molt greus.
3: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
5: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava en l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
4: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que...

0: cosa que em fan a mi o fan a dues persones més. Però, evidentment, era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
1: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
0: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia. Doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família. Però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
2: Clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també, doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
2: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar.
0: Sí, de manera no intencionada, interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... Mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I tant.
1: I fas l'integrador llavors al centre?
0: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí.
1: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera

0: en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants? Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
1: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més, més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. No sé que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
0: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
1: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans que ara mateix estan en educació no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'està implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies sí, ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
2: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen doncs la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
1: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
2: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
1: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir es que me dicen que soy el chivato. Cuidado, hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta, s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena, no? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer, no? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també, ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt... per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
2: Yeah.
1: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
2: Mm-hmm. Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no?, i acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
1: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi ha proves no hi ha delito, no? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? Com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Què pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
0: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no?, en els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola. A l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions. I és veritat que quan hi ha un problema important, has de fer un esforç extra, no? Que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no?, al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no?, potser que aquests canvis de centre són... potser, mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions... Això, no?
1: Jo et diré que... Jo, perdona, jo pensava que abans el... Ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, eh? Però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, de... És que... Tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
2: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
0: Marxem amb l'Alanis Morissette.
2: Vinga, doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat aquest matí Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat i en paral·lel també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant encara un transport alternatiu per carretera. I seguim amb mobilitat perquè pel que fa a les carreteres, a hores d'ara es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló, l'autopista AP7 i les carreteres C-17 i C-35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins demà diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu ha comptat amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Seguretat Privada. Marxem ara fins a Palamós, on es celebra avui la Fira de la Gamba amb l'objectiu de vendre 500 quilos d'aquest crustaci típic de la costa del municipi empordanès. Es fa a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic pot degustar avui la gamba a la planxa, però també en plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats o el suquet de canana i gamba, o també propostes molt vanguardistes com el caneló, el ravioli de gamba, l'ensaladia o fins i tot gelats de gamba. Sílvia Romero, cap de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós.
3: Em mantinc amb la impressió que em va suposar tastar el gelat de gamba, una cosa totalment nova que acompanya molt bé a qualsevol creació de peix, diguéssim, però que a més menjat sol té un gust extraordinari. A mi és el que més m'ha sorprès. Després, els nostres cuiners han fet coses extraordinàries. Un suquet de gamba, però també és curiós. Però si em parles de sorpresa, el gelat.
2: L'any passat, la Fira de la Gamba de Palamós va batre un rècord en vendre pràcticament 500 quilos d'aquest producte. L'organització es posa aquesta xifra com a topall.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'inicial. Un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Urbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sarah, Sarah, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Bèria Índia, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamonds and Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses. Del seu àlbum Sticky Fingers. Dits enganxosos. Cavalls salvatges. De 1971.

Winehouses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballada dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, va estar molt fumut, va estar malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresnes, del 1967. Let me

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

La veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976. Perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La circulació de l'R3 de Rodalies continua interrompuda aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser a causa d'un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència d'aquest acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per mancar de tensió. A la catenària ja s'ha establert un transport alternatiu per carretera amb autobusos entre totes dues estacions. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb més mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè a hores d'ara continuen les retencions als accessos del circuit de Montmeló, a l'autopista P7, també a la C33 i a la C35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. A més, a hores d'ara un accident talla dos carrils a la C58 a l'alçada de Montcada i Reixac en sentit Sabadell. Parlem ara també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts que acumulaven fins a 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb especial atenció als barris de Sants, Zona Franca, on van haver, recordem, dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, també a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes cap a la Part Alta de la capital catalana. I encara més successos, en aquest cas a Girona, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona, ha confirmat la CN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Passem ara a Cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports parlem de bàsquet. Derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Per la seva banda, el Barça avui té la primera opció precisament de segellar el pas a la final si guanya a la pista del Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
4: Hola, Albert. Sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
3: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Joyce Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Ah, però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència. Potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo. Otro duerme junto a ti. El llibre Miguel Gallardo, un músico romàntico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Morí el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo. Nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics, i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies.
1: I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
2: Sí, sí, sí, cobra exactament 555 pessetes.
1: Bueno, no estava gens malament.
2: Que estava molt bé. Estava I me les vaig gastar amb un sopar i em comprar-me una guitarra.
1: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
2: Ja anava bé.
1: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
2: Molt bé, Lolo, digues, digues.
3: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al teu del programa, que sí. No tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, això m'ho han dit.
2: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius. Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
3: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
2: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se'n diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses. Una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
3: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
2: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
3: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a tu.
1: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
2: A la memòria, digues.
1: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975, que et deu sonar la data...
2: Data de recordar per sempre.
1: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
2: això?
1: Sí, sí,
2: sí.
1: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
2: Sí.
1: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caiman, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
2: Ah,
1: exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caiman. Però no hi era tan bon home.
2: No,
1: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
2: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
1: Després te la van prohibir?
2: Sí, sí, jo vaig tenir moltes llistes que va estar prohibida,
1: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
2: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
1: La clarividència del Tàpies.
4: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Lluís Amor.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Picolíssima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir. No? És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
2: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
2: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I love your smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mar.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macro batuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic, molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada, però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina ara, que fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremant. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
5: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències, doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i vestides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i vestides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
0: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual, i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn, perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus, perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en l'utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que se li elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i de dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.

0: És un petit d'això que rep via satèl·lit, rep la informació. On pot fer un ballet virtual, que no cal alambrada ni contaminar amb alambres i ni pals, ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pot fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballet virtual, tu fas un ballet virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador, i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
1: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tancars reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
3: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
2: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
3: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
4: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
5: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
4: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
2: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
3: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
6: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
7: Vam començar a Talarn a fer una petita fira que fa 14 anys, podem dir, i ara estem, crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem anomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
6: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
3: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos

0: partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
1: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera descens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria, visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
3: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Bermuda al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
1: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'handbol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'auditori.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempesta, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou. Encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat. També un carril tallat a la C60 a Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga 2 persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó 2 homes de 35 i 44 anys per pagar diners a 3 adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les 3 noies, totes 3 menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal, alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateixi un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i, en aquest cas, d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Vot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Gràcies, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Gràcies ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambín i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambín, codirectora del FICAT.
13: Queda una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
2: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
14: Mamà, clar, no me juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
15: Anne, es diu Anne.
16: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'Anne, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
17: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja m'havia adonat que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
16: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
2: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
15: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el Komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
18: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
15: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
0: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
20: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins l'al 2031.
2: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'1 milió d'euros i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
2: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
2: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90 a 76.
2: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim en bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
2: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
2: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
0: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la Segarra. Hi treballen 18 dotacions, els bombers, i 5 mitjans aeris. Els bombers treballant en aquest incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda i el foc ha començat en un camp de conreu, però s'ha estès ràpidament i està afectant en aquests moments una zona de masa forestal on comença a cremar amb intensitat. Els bombers hi han desplaçat 25 efectius terrestres, 3 helicòpters i 5 mitjans aeris. Per ara, el foc ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. Precisament seguim en aquesta plana d'incendis, perquè també a Tarragona els bombers estan treballant en un incendi d'una grua de gran tonatge a la T11, a la zona de les Gavarres. El vehicle crema completament, no hi ha persones afectades i els bombers, sobretot, estan evitant que aquestes flames afectin a la vegetació del marge i es pugui propagar. I és que, precisament per aquestes temperatures altes de la primavera, els incendis són més habituals. Això ha fet augmentar aquesta preocupació per aquest alt risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem fins a Girona, on una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques han plantat un molí de vent i han enganxat cartrons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. I ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà, o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees, d'entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I repassem en plana també de successos, ja que la circulació de la R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. S'està intentant treballar per reestablir el servei que per ara és amb transport alternatiu. I parlem de la família de Jonathan Andic, que ha assegurat que les afirmacions publicades el divendres a diversos mitjans corresponen a frases, segons declaren, tretes de context, i també diuen que formen part d'un missatge més extens, amb, segons també diuen, un relat i un to positius del principi al final. Ho han indicat fons de la família a l'ACN. I també parlem, en aquest cas, de política, ja que el PSC ha ratificat avui 126 candidats, que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles, que fins ara no tenien candidat. I parlem de cultura, ja que Òscars Grases han posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock i ho han fet amb una actuació que s'ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones. I en esports, a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al Camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. El cap d'aquest incendi, que crema en zona forestal, ha entrat fa uns 40 minuts a zona amb vegetació agrícola i precisament els bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Inicialment, com us dèiem, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal. Per fortuna, com us dèiem, aquest cap d'incendi ha tornat cap a la zona agrícola. Per ara, com us estem explicant, els bombers estan treballant conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripen camps per frenar-ne l'evolució. El foc afecta per ara unes 40 hectàrees de terreny i treballen 40 dotacions dels bombers de la Generalitat i 8 mitjans aeris que sobretot s'estan dedicant a apagar aquesta zona de massa forestal. Precisament per aquestes temperatures més altes de la primavera, que estan sent més fora de l'habitual, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines han plantat un molí de vent i han enganxat cartons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet en protesta del Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de les Roses o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I en plana política, el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya. I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que arrossega des de fa mesos l'Orient Mitjà. El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, preveu que el pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en plana cultural, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona d'avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. L'actuació començarà a partir de 4:45 de la tarda des de Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: La Jove es prepara un pas més cap als castells de la gamma bàsica de nou després de descarregar el 3 de nou en folre el cap de setmana passat a la Selva del Camp i que voldrà afegir a la Diada del Pati el 4 de nou en folre. Els del carrer d'en Gasó completarien l'actuació un castell de la gamma alta de 8 i el Pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Minyons de Terrassa també voldran portar el castell de nou al pati. Els Malves voldran portar el 3 de 9 com a posta segura i voldran combinar el 4 de 9 amb folre.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
4: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també sembra.
5: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui, justament, hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys i escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima.
3: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
0: La Teresa Lloret, ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llac, i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt, o que faríeu doncs uns premis, que entregaríeu uns premis, i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
0: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
6: Sí, sí, sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Emprèn Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi amb les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això, bueno, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
0: Perquè des de Pinsos Llac tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sector porcí. Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
6: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, o desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta. I, per tant, creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
0: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Emprèn Porc, que aquesta és la primera edició, aquest any premiaran el talent femení i altres anys podem premiar altres coses.
6: Serà... altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions... No? Hi ha molts uh-huh. temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant i per tant, hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
0: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar no, qui sou i com funcioneu com a integradora, penso ja que tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
6: Sí. És així. Sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, de... ho porten molt bé. I a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no? En el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les berres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament, també es necessiten no, unes condicions específiques, has d'estar al cas no, de si algun garrí es queda enrere a posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no, estimular tota la llet, vigilar el part. I això està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies.
0: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat no, hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons, amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
6: Es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En vam delimitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació, que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat, ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un excèssit de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats, però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o un màster, que no estigui en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un excèssit de 500.
0: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Llac.
6: No,
0: està obert a tothom. No és un requisit, d'acord.
6: No és un requisit, perquè justament el que volem doncs, és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè el que posem, l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà que estiguin integrats amb IAC o no. Reconeixerem pues, això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant en el cas de la categoria A, pues, la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal. Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat que hagis introduït en aquest projecte teu.
0: Clar, és la primera edició, per tant, aquí... I, a més, no només és la primera edició dels Premis en Premporc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que...
6: Sí.
0: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
6: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat, ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I, en tot cas, que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo. Que es presenti i, amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
0: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupat a Catalunya...
6: Hi ha la web www.emprenporc.com, val? emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també ho poden fer per il·lustrar una miqueta, o fotografies, per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria, i ja està. No hi ha més, eh? Hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho, eh?
0: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha d'haver un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
6: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny, vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats, evidentment, però els no premiats també. Tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants, que estan liderades, en aquest cas, per dones, i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
0: D'acord. I quan serà l'entrega?
6: L'entrega, no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
0: Val, d'acord.
6: Cap a finals de setembre, un dia pues, a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu, sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol. L'agost és força inhàbil i el setembre per acabar de lligar-ho, i llavors ja ho farem públic i donarem una data de gala.
0: Doncs, Teresa Lloret, va, anima a les dones ramaderes que diguin, no, jo sóc molt petita, no cal que m'hi presenti, a que ho facin.
6: A que ho facin, totalment. Nosaltres, quan vam fer el Dia de la Dona, vam fer ja així un muntatge en vídeo de totes les dones, bueno, potser no totes, però la gran majoria que els hi va venir de gust, vam fer un muntatge de vídeo per, bueno, una mica per homenatjar i posar cara, no?, aquest munt de dones que sí que estan treballant moltes vegades en silenci des d'àmbits molt privats i des de la discreció, no?, de granges petites, en molts llocs petits, com aquella frase que diu que això, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món, no?

0: Enhorabona, francament.
1: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
4: El proper 20 de juny, Esterri d'Àneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila s'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
3: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
2: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
5: Rocío López, benvinguda de nou.
6: Hola, bon dia, Pili.
5: Continuem parlant dels aikus, continuem aprenent dels aikus i avui parlem de la disciplina.
6: Sí, senyora, una mica sí. Perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina, per no caure en la seva banalització, que és del que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kiregi. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige.
5: No,
6: no, no, no, no, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist, que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
5: Que difícil és.
6: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malo serà, no? d'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
5: Vinga.
6: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així: herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No? Ella és una persona que ja vam dir, rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima, i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar, no? Després li girem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és de Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserva la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4, 6, 4. No afegeix aquesta síl·laba de més. Uh-huh. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció, perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé després, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma. Per exemple, aquest del Kikaku, que és: davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de set i un de cinc que no pas... Mm. Però, bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però Hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui
5: podia
6: adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
5: No posen el Google Translate, ho fan. No.

0: I han de ser, a més, bons haigins.
1: Clar.
0: Perquè puguin entendre també el significat i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
1: A veure...
0: Com la trobada amb un amic... Com la trobada amb un amic se'n va a la primavera. Aquest senyor ja heu vist que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
1: com
0: estaria en japonès, no? Pues procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku. Sí?
1: Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica en parlem en el proper podcast.
0: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final pues, bueno, s'ha d'aclarir una mica alguna cosa. Sí, farem així. Vinga, Fili, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne l'evolució. Per ara, aquest foc ha afectat unes 40 hectàrees de terreny. I precisament per aquest incendi, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut una 60ena de trucades. El Departament d'Educació ha activat 2 borses de treball per cobrir determinades especialitats que requereixen una expertesa professional específica. Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
2: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50, s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990. Que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
1: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones. I que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès. La Biblioteca Real de l'Imaginari del Cementiri dels Llibres Oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del Grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
1: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: económico y cómo eso te marca en la vida. Que parece que todo el mundo viene tabula rasa y todos son iguales y luego alguien es como, ah, pues mira, mi tío es ministro, mi padre profesor universitario y mi abuelo escultor. Y, pero yo me echo a mí mismo y es como, no, no te has hecho a ti mismo, perdona.
1: No es lo mismo ser tú la que estás luchando para comprarte los libros y para cambiar, ¿no?, un poco la situación que tienes en casa. Y claro, a Alicia le pasa eso, pues cuando llega y se junta con el trío la que les llamo yo, ¿no?, ese primer encuentro, es decir, pero bueno, ¿de qué mundos tan diferentes vienen?
0: Sí, y a mí de esto me gustaría que se hablase más, porque obviamente igual que nadie tiene la culpa de nacer en una familia humilde, nadie tiene la culpa de nacer en una familia bien, pero me gustaría que hubiera un ejercicio de transparencia mejor que si tú ves a una influencer que dices, no, yo me creo a mí misma, y es como, vamos a ver de dónde te has creado a ti misma, porque si no eso genera mucha, mucha frustración en personas que también quieren crearse a sí mismas y no... pero no parten de lo mismo. Para empezar, se están grabando con un móvil que tiene la cámara a la mitad de buena que el otro, y para seguir, la cultura acumulada, la capacidad de comprensión de tu familia, de pedir tiempo, en fin. Y en el mundo universitario, además, como hay tantos pasos secretos que una debe tomar para llegar a según qué puntos, siento que eso debería ser algo muchísimo más abierto. No puede ser que haya personas que sepan exactamente que es un doctorado en primero de carrera y que otras lo descubran cuando ya es tarde para pedirlo.
1: Los que llegan, las que llegan, porque muchas veces, ¿no?, nos quedamos en ese camino y supongo que el hecho de quedarse y verlo desde fuera es lo que nos hace idealizar. Pero hay una cosa también muy bonita, que bonita y además que es un reto también a la hora de leer, y pienso que es importante, que es este juego entre esta Alicia joven que llega y luego vamos viendo cómo crece, vamos viendo el final y todo lo que le va pasando, y cómo entrelazas esta trama con la parte filosófica.
0: Eso lo hice en parte así, separando a veces entre observación y narración, porque quería que los lectores pudieran acompañar a Alicia en su camino de la inocencia hasta el final, hasta que la pierde, ¿no? Porque siento que es más fácil empatizar, y además porque no todo el mundo tiene por qué conocer el mundo universitario y sus detalles, pero también quería, digamos, decir algunas cosas con más mala leche que no podía decir una chica de 19 años. Entonces por eso hice como una duplicidad en la historia.
1: Bueno, yo pienso que es una novela valiente y es una novela que habla de cosas que hacía falta, ¿no? Como un altavoz, como decir, eso existe, eso está, no idealicemos. Y ¿crees que quien esté leyendo este libro, padres, hermanos, tíos, gente joven, va a tener como una guía, luego después como una base, decir, bueno, yo voy a entrar a la universidad, me he leído La chica más lista que conozco y sé todo lo que me puedo encontrar?
0: Bueno, yo creo que un lector o un tipo de lector muy importante de este libro es chicas que entren a la universidad o que estén en ello o estén haciendo una tesis y que las pueda acompañar. Pero a mí en realidad lo que me gustaría aspirar, que no solo con este libro sino en general con la literatura, es que alguien que lea este libro se pueda llegar a dar en algún caso cuenta de que está siendo como el malo del libro, ¿no? Como de esto que a lo mejor si no tienes un salirte de, no te das cuenta.
1: Los silencios.
0: Pues, hombre, yo creo, no es igual de malo el que lo hace que el que se lo calla. Quiero decir, hay una... Si tenemos que hablar de responsabilidad, quien obra mal directamente tiene una responsabilidad distinta que el que se calla. Pero creo que deberíamos ser más responsables y sobre todo más solidarios, aunque en última instancia, hablando del mundo universitario, yo creo que si el acceso a la función pública estuviera más desligado del comadreo, el colegueo y el nepotismo, probablemente no sería tan necesario que la gente fuera valiente. Si el puesto de un doctorando tuyo no dependiera de que tú te calles, es que no te pondrían ni siquiera en esa diatriba.
1: La ética y la dignidad frente al esto no es un delito penal.
0: Claro, eso a mí me... Son distintos regímenes, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que están mal y no significa que alguien tenga que ir a la cárcel por ellas, ¿no? Pero que no te puedan meter a la cárcel por algo no significa que ese algo esté bien. De hecho, Kant, el filósofo sobre el que hice mi tesis, separaba exactamente así la ética de la política. La ética llega al punto, o sea, habla de todas estas cosas que no son observables, no son penables, y los delitos no tienen que ver solo... No, por ejemplo, alguien puede tener buena intención y que algo salga mal y aún así es delito, ¿no? Y esa separación creo que no hace que una sea importante y la otra no, son complementarias.
1: Una vez terminas el libro, antes de entregarlo a lo que es corregir, portada, a todo el proceso previo a publicar, ¿qué piensas, qué sientes?
0: Pues la verdad es que me quedé bastante tranquila escribiéndolo, aparte porque me quedé bien ancha de poner verde y morada a mucha gente. Una cosa que me dio el libro es que, fruto de hacer la tesis, yo acabé cogiéndole bastante manía a la filosofía. De hecho, cuando estaba a punto de terminarla, yo decía, es que si sigo con esto no voy a leer un libro de filosofía nunca más en mi vida. Y fruto de tener que recuperar ciertos temas y buscar una escritura pseudoacadémica a veces, pues tuve que volver a leer. Así que ahora estoy reconciliada con la filosofía otra vez, así que está muy bien eso.
1: Bueno, es un buen final.
0: Sí.
1: Es un buen final. ¿Proyectos futuros?
0: Pues no sé, a lo mejor me animo con algo de filosofía. De filosofía, de ensayo.
1: Bueno,
0: de,
1: más ensayo.
0: Sí, más ensayístico. Pero la verdad es que de momento estoy todavía viéndolas venir.
1: Y disfrutando también del momento.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y leyendo un poco por placer, ¿no? Que yo al menos cuando leo para escribir un libro, leo todo el rato libros que me hablen de mi propio libro, de alguna manera. Y ahora me apetece, pues, como leer sin más lo que me apetezca.
1: Eso es maravilloso, ¿eh, Sara?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, yo te doy las gracias por este ratito, por haberte acercado a la capital y, bueno, y por compartir con nosotros y sobre todo porque has puesto voz a muchos silencios y a muchas personas que no se han atrevido a hablar ni a comentar.
0: Muchas gracias a ti.
2: Ampar Moliner es va donar a conèixer amb el recull de relats L'ensenyador de pisos que odiava els mims, el qual va seguir la novel·la Feli Esteticien, Premi Josep Pla 2000. Ha rebut el Premi Lletra d'Or, el Mercè Rodoreda i el Ramon Llull. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita. Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d'una manera tan pragmàtica com insòlita. Continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això, recluta un jove bibliotecari que l'admira, l'instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d'una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: M'agrada entrevistar-la perquè el primer que diu és fes el que et dongui la gana.
3: Home, el
1: Parl
3: mínim,
1: Moliner.
3: El mínim que tu et mereixes. No?
1: Que ens mereixem totes.
3: Casa teva.
1: Casa meva,
3: convides, casa de... Em convides i dic, escolta'm, com haig de venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu, això que diuen dress code.
1: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això, instruccions per viure sense ella. I saps què pensava jo?
3: Què?
1: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien viure...
3: Home, això mai.
1: Amb instruccions ni sense instruccions.
3: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota, allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no, ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix, que tu ja veus, que posa tres membres, i només n'hi ha un, que ets tu.
1: Que escriu. Dius,
3: s'ha de canviar la sorreta dels gats. I no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
1: M'encanta, perquè jo també som tres i quan escric penso, no sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
3: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
1: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
3: No tens...
1: Jo gasto d'altres coses.
3: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill, fills.
1: Ah, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
3: És que sembla mentida.
1: Sí, jo em poso... a més, soc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
3: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, esclar, si tots ho som...
1: No hi ha ni ordre,
3: home,
1: ni concert.
3: Clar, escolti.
1: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
3: Sí.
1: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara.
4: aquesta protagonista, el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé, perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
3: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes i això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
4: No
3: s'acaba bé, no s'acaba bé.
4: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
3: Perquè la...
4: És el camí.
3: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no, però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
4: També és alguna.
3: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
4: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
3: Qui us ho diu, que feu xarxes?
4: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
3: Ah, de la ràdio.
4: De la ràdio.
3: Però xarxes dels llibres que rebeu.
4: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats. I recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no, ningú mai està mai content amb els premis. Dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
3: Correcte. Mira, quan em benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer. Però és a dir,
4: però és així,
3: els personatges van. I sol passar que quan és dona, el personatge, es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector, sense voler, demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth, amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení, ara li demanen. Per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira,
4: sí.
3: La fórmula és dona en un món d'homes, és una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, amb un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
4: Aquesta no l'he vist.
3: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com, per exemple, Erin Brockovich, és a dir, no. Dona que lluita contra el sistema, d'acord, que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
4: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és, a Benvolguda era la que es mirava, amb la, que intentava treure's amb les pinces, no? Sí. Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
3: Aquesta potser sí.
4: Veritat. Però és veritat, jo ho llegeixo i penso això real.
3: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè... si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
4: Exacte.
3: Aquesta és la gran...
4: Ho reivindiquem.
3: Il·lusió, la gran il·lusió.
4: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, que en la literatura també fos així, no?
3: Mira, en la ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, que, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen. Iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana, en totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment, per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós, t'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar, quan la cassola et digui prou. M'encanta.
4: Que és meravellós,
3: a favor,
4: això.
3: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre que quan pujaven i baixaven els talons deia un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
4: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
3: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
4: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no a les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
3: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera, totes les fórmules combinables. Sempre per les seves obres els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi, és a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada del coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. És a dir, la qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
4: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
3: Sí, la protagonista... Beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
4: Tot cervesa.
3: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, mm-hmm. i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí. com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, d'O Tarragona, o d'O Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
4: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu lacó.
3: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et beus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
4: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
3: T'agrada el vi?
4: Bueno, jo tinc vinyes.
3: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
4: Xarel·lo m'acabeu.
3: D'acord, és una combinació... preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOA ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu decidir amb la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir, de Mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes... Són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
4: Sí, també tenim, eh?
3: Ja en teniu. I llavors...
4: Sense els veig.
3: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist bars de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la Déu.
4: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
3: Clar, perquè no...
4: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
3: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
4: De tota la vida.
3: El Duralex.
4: El de tota la vida.
3: Sí, aquest got. I quan veig
4: el... I no queden masses, eh?
3: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del
4: nosaltres
3: cafellet.
4: Nosaltres en tenim clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim
3: teniu.
4: Vintage.
3: Sí. Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
4: De tota la vida.
3: Aquells Duralex de color marró.
4: Correcte. Els verds fondos també.
3: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
4: Home.
3: Són...
4: La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja no és autèntic, ja no pot ser això.
3: Jo sóc doctora en sopa de farigola,
4: sí?
3: T'ho diré. Sí. M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
4: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
3: Aquell llauló... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
4: Clar, perquè posaves el pa...
3: El pa sec, l'ou...
4: La farigola i l'aigua bullint.
3: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
4: Escolta, quin remember estem fent.
3: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le... integrada al nas, que l'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta a un món.
4: És molt curiós perquè... Moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
3: Tens unes golfes, que bonic.
4: Sí.
3: Quina sort que tens.
4: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
3: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant, tens un racó.
4: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
3: Però fixa't que s'olora molt poc, se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi, el perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sé què és, que sé què és, però no m'ho diguis, què és... Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
4: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
3: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada. Això per molt, per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
4: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
3: Naturalment.
4: Punto.
3: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix, o que, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo. I això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
4: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com és el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
3: No, però mira, és tot, igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
4: No cal.
3: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
4: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
3: Mira,
4: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm el que vulguis.
3: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
4: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
3: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja, però ara continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny i han treballat 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i també 9 mitjans aeris. Els bombers també, precisament, a banda d'aquestes dotacions, han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona, que els han estripat als camps per frenar-ne l'evolució de l'incendi. Per aquest incendi al 112, el telèfon d'emergències ha rebut una seixantena de trucades. Precisament, pendents d'aquest temps per aquesta marinada, revisem quina és la previsió del temps. Marc Jauregüífer, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat càlid a bona part del territori català amb unes temperatures que han sobrepassat amb escreix aquests 35-36 graus, com ha estat el cas de Vinebre, arribant als 37, Artés, al Bages, 36, o a Cabanes, a l'Alt Empordà, també 36 graus. Amb una jornada molt assolellada, tot i que hem tingut el pas de molts núvols alts i prims. I demà, diumenge, començarem la jornada amb un ambient assolellat, encara amb la presència d'aquests núvols alts i prims, però en canvi a la tarda tindrem el creixement de nuvolades i ruixats que es deixaran veure sobretot al sector del Pirineu. Compte perquè a la zona de la Cerdanya i el Ripollès aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i a les hores centrals del dia les temperatures tornaran a ser ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que vagi molt bé.
1: Precisament per aquestes temperatures poc habituals de primavera, que són més altes de l'habitual, tal com ens comenta el company Marc Jauregüífer, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals com el d'avui a Sanaüja. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I en plena de successos, una nena d'uns 12 mesos està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari de Segre i ha confirmat la CNN, un testimoni va veure el dia d'ahir, divendres, com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Immediatament es va trucar al 112. Els pares de la menor, que eren a casa, van baixar al carrer en sentir els crits i la van dur al cap del poble, al mateix carrer que en aleta del domicili familiar. Des d'allà, la nena va ser traslladada per helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem ara de cultura, ja que ara 6:15 de la tarda la colla Jove Xiquets de Valls comença, serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. I en esports, a les 9, el Centre d'Esports Sabadell juga al Camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
5: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor, en l'estudi Benítez.
2: Sí, avui estem a l'estudi i aquí comença el calor i aquí estem molt ben també...
1: Amb l'aire fresquet.
2: Sí, això mateix. Avui fem el programa especial del mes de juny.
1: Novetats!
2: Parlant de novetats editorials, parlant de notícies també que han anat passant aquestes últimes setmanes.
1: Tenen que veure en el món del còmic
2: sí.
1: O no? Bueno, sí, sempre. Tenen que veure d'alguna manera o altra en el món del còmic.
2: Una notícia que, per començar, una mica forta, però que val la pena comentar, ha sortit a diferents mitjans, sobretot generalistes, és la mort de l'autora Marjane Satrapi, que és una autora que havia transcendit una mica del món del còmic perquè escrivia històries tan potents que realment havien arribat a un públic més generalista.
1: Recordem
2: no?
1: que va arribar amb el gran còmic de Persepolis,
2: sí.
1: Que després va, ella mateixa, em sembla, que va fer la pel·lícula d'animació...
2: Sí.
1: Quina feinada, tu, eh?
2: Sí, el còmic de Persepolis, i ella explica la seva història. Ella normalment ha fet servir el còmic de manera autobiogràfica, i això, el Persepolis es va publicar en blanc i negre entre el 2000 i el 2003, i explicava la seva infància i com va créixer a Iran durant la Revolució Islàmica, i després el seu exili també a Europa, i molta crítica també doncs, al govern iraní i al poble iraní també. Després, com bé deies, el 2007 es va adaptar a la pel·lícula d'animació que va fer que aquesta història arribés encara a més gent.
1: A més gent. Una història magnífica.
2: Sí.
1: Ha mort amb molt jove, amb 56 anys. Una pena perquè
2: encara...
1: era una autora i tenia moltes coses per explicar i moltes coses per criticar.
2: Sí.
1: O sigui que...
2: La seva última obra que va arribar aquí va ser a través de l'editorial Finestres, va arribar en català, que es diu Dona, vida i llibertat, i era una antologia on diferents autors i autores explicaven també una mica la història d'Iran, i aquí en aquestes, això, trobàvem diferents autores i autors per descobrir. Entre ells estava el Paco Roca, que si vols passem a parlar d'ell.
1: Vinga,
2: perquè
1: Paco.
2: Tenim el Paco Roca, nou còmic, el tenim aquí a l'estudi, a sobre la taula. També ha estat una mica polèmica abans de la sortida del còmic, perquè ell mateix va estar comentant a xarxes que li havien copiat un cartell que ell va fer per la Fira del Llibre de València,
1: sí.
2: I que amb la IA li van copiar...
1: L'han tornat a fer?
2: Sí,
1: lamentable.
2: Tal qual. Nosaltres, com sempre, des d'aquí volem això, animar la gent a que contracti dibuixants o que s'animin ells a dibuixar. Qualsevol dibuix que feu vosaltres serà millor que el que pugui fer una IA generativa. I, a més, les IAs generatives, per qui no ho sàpiga, agafen obres que ja existeixen, d'autors o autores que ja existeixen, i les fan servir al seu gust sense que aquests autors no cobrin res. Per tant, la IA com a eina complementària està molt bé, però perquè et faci la feina, moltes vegades, si et fa tu la feina, li està traient una mica. El Viaje, que és el nou còmic de Paco Roca, per Estiberri, com sempre, i parla de la memòria, no?
1: Sí, com sempre... O parla de la memòria o parla de la Guerra Civil.
2: Sí.
1: Té una... Però al final sempre es parla de la memòria.
2: Sí, sí, perquè la Guerra Civil també... Això, Paco Roca sempre va parlar de la memòria des del punt de vista de l'Alzheimer amb el còmic Arrugues. En aquest, també va parlar de memòria una mica familiar amb la pel·lícula, bueno, que després va ser una pel·li també, el còmic La Casa. I ara ens porta aquest El Viaje, que és... també sobre una separació de parella i com ens afecta també i per què són tan importants les relacions de parella, no? I com ens quedem després de pues una separació. Encara no l'hem llegit, tot i que el tenim aquí sobre la taula, el vaig comprar l'altre dia, sí, me'l llegiré i ja el comentarem en els propers dies. Una altra persona que havia mort, que no ho hem comentat, és John Blanche, que també sí. No s'ha fet tan... no és una notícia tan... això, parlada, perquè potser és un personatge que no és tan conegut, però va ser força important perquè als anys 80-90, principis del 2000, va ser molt important perquè va definir una mica l'estètica grimdark, sobretot amb els jocs de taula tipus Warhammer 40.000, sobretot. Exacte. Estem parlant de John Blanche i aquesta estètica grimdark que era com una ciència-ficció fosca, no? I ell, amb aquestes il·lustracions molt fosques, amb criatures malèfiques...
1: Naus espacials... Sí. Brutal.
2: Sempre havia, pues, això, generat un... i creat un món propi que després el joc de taula de Warhammer va fer servir i que encara molta gent s'inspira a les seves obres, així que també trobarem a faltar a John Blanche. Seguim amb el Quart Món, és una plataforma digital dedicada a divulgació de notícies i ressenyes sobre còmic en català. I hem descobert, no?, que està fent aquesta nova plataforma amb ressenyes sobre còmics que nosaltres també llegim, molts d'ells.
1: Notícies de, sí, tant de DC, de Marvel, un apartat amb més còmics que toca tots els estils i també parla de cinema i sèries, com a vegades nosaltres picotegem una miqueta, pues, ell sí, també.
2: Així que li seguirem la pista a aquest Quart Món, que el podeu trobar a TikTok, a Instagram i a Twitter.
1: I ja que ha sorgit lo de les sèries, podem, sí, parlar d'una pel·lícula que jo, per cert, tinc ganes de veure. Mira que no sóc fan gaire de diguem, del món DC, de lo que envolta més a Superman,
2: sí,
1: però és aquesta Supergirl que està basat en el còmic Supergirl, la mujer del mañana, un còmic de Tom King al guió, i l'autora, que és brasilera, que sempre se m'oblida el nom, perquè té un nom complicat. Elvis, sí, Blomquist o alguna cosa així.
2: Sí. Que tu te l'has llegit, bueno, a nivell gràfic és potentíssim.
1: Sí, Vilkis Evely, he canviat. L'he posat com si fos sueca en vez de brasilera. sí, un còmic que està brutalment dibuixat.
2: Sí.
1: De fet, ells dos, en Tom King i la Vilkis, ja han fet tàndem en altres treballs.
2: Sí.
1: I sempre et quedes meravellat perquè són unes planes meravelloses.
2: La pel·lícula de Supergirl, que no sé, la dirigeix el James Gunn, crec, no? Si no m'equivoco.
1: Ah, sí? No sé. No
2: bueno,
1: sé.
2: Però forma part d'aquest nou projecte cinematogràfic de DC. La pel·li surt el 20 i pico de juny, ja la comentarem, sí, també, si la veiem. Ara també, fa poc, ja parlant de sèries i de cine, també hem vist Spider-Noir, que és aquesta versió de l'Spider-Man amb cine negre, que està també basat en uns còmics, però aquesta, si et sembla bé, la podem recuperar, sí, i dedicar-li un programa especial només.
1: Sí, el còmic de Spider-Man Noir és un còmic que està molt xulo. Després també podem trobar diferents superherois de la Marvel, sí, amb l'etiqueta Noir, com adaptant una mica aquest món, i que no sé per què no van seguir per aquesta línia, perquè es poden treure històries molt xules.
2: Sí, de tant en quant surt alguna coseta nova de Spider-Man Noir, van sortir més,
1: sí, n'hi ha
2: números
1: parell...
2: especials, diguéssim.
1: Sí, encara que tot i l'Òmnibus queda com, sí, ben tancat, d'alguna,
2: sí, sí,
1: manera.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, queda un final obert, però tancat.
2: Sí, no, són històries. En parlarem en un capítol especial, si et sembla bé, les properes setmanes. Una altra pel·li que també ve dels còmics, i en aquest cas bueno, ve dels ninos.
1: Més del còmic dels ninos, t'anava a dir, perquè Mattel, l'empresa de joguets, van fer uns ninos que eren senyors inflats amb nandrolona, supermusculosos, rotllo Arnold Schwarzenegger, i van fer uns dibuixos que eren com una espècie de món medieval i futurista alhora,
2: sí,
1: perquè tenien com naus especials que disparaven raig làsers i armes de làser.
2: Estem parlant de He-Man i los Masters de l'Universo, que segur que tots us són una mica, ara ha sortit la peli.
1: I quan compraves el nino et donaven un,
2: sí,
1: un còmic petit,
2: sí, sí,
1: i tu te'l miraves al còmic i et muntaves la història més o menys. Doncs
2: sí, pues
1: es van editar aquests còmics de petits que venien, perquè venien, el ninot era així,
2: sí,
1: el còmic era així de uns 20 centímetres, i el còmic també tenia més o menys aquest tamany, era petitet, no?
2: Sí, ara l'editorial Monstros ens porta una edició
1: si no?
2: que recull tots aquests còmics en un volum únic, bueno, seran diversos volums, crec, perquè després van anar traient més còmics, i Monstros està publicant també les noves aventures així més fresques i tal d'aquests personatges.
1: I però també recordar que Netflix van fer una sèrie que el guionista era
2: Kevin Smith.
1: Kevin Smith, que la primera part de la sèrie està bé,
2: sí,
1: i la segona és una castanya.
2: Bueno, sí, per gustos, com sempre. Colomets. Però sí, la pel·li encara no l'hem vist tampoc, així que tampoc podem comentar gaire més.
1: Recordem que la pel·li de... Perquè ho hem vist en els trailers, de Supergirl, apareix un personatge que és un dels personatges més malcarats de, del món del còmic, que és Lobo.
2: Sí, és un personatge molt irreverent. És un...
1: No, és que no és ni antiheroi. No està por encima del bien sí. i del mal. Fa el que li dona la gana.
2: Sí, sí, sí, tal qual.
1: És com Florentino Pérez, podríem dir.
2: Es pot fotre... No sé, no entenc referències de futbol, perquè no m'agrada, però el Lobo es fot amb tothom que hi vol, o sigui que... És un cazarrecompenses que és això, que va viatjant i es munta les seves històries. En còmics sempre ha sigut molt divertit i a veure què tal també surt a l'adaptació.
1: Jo l'únic còmic que m'he llegit de Lobo és Lobo i la màscara.
2: Sí.
1: I que Lobo va perseguint a la màscara i al final se la posa a ell. Imagina't el que pot ocorrer a ell.
2: Daniel, sí, ara al juny surt aquesta nova edició del personatge, perquè recordem que Panini Comics, l'editorial, està publicant ara tot allò de DC Comics, mm-hmm. i surt la rajada col·lecció completa de Lobo, que això, d'autors tenim el Kate Griffin, l'Alan Grant i el Simon Beasley, els dibuixos, que sempre és potentíssim.
1: Quasi res, eh?
2: Sí, sí. Seguim amb més notícies i novetats editorials. Per exemple, surt el Vinyatari número 6. Què és això, el Vinyatari?
1: Això t'anava a preguntar, què és sí. això del Vinyatari?
2: Això és un concurs que celebra el Premi de Còmic d'Ara, del diari Ara, uh-huh. té aquest Premi de Còmic, i fa una selecció dels millors còmics que es presenten en aquest premi, i s'acaba publicant en moda antologia, diguéssim.
1: I ho editen Norma Editorial i Finestres,
2: sí.
1: conjuntament.
2: En aquesta edició doncs trobem aquest sisè volum, diguéssim, de l'edició. És una antologia amb noms coneguts, alguns d'ells com la Marlene Krause, que ve també del rotllo fancinero, J. Lobo Hispano, Annalina, Matar, Miguel Pang i Danide, mira, el Danide també és, té coses publicades. Ah, Ferran Vidal, en Ferran Vidal també l'hem entrevistat aquí. Uh-huh. Així que tenim molts noms, alguns coneguts, alguns altres, per conèixer i per descobrir en aquest nova antologia de còmic en català que, com sempre, nosaltres reivindiquem.
1: I també per les mateixes dates, més o menys, arriba el nou còmic del guionista Mark Kind, que ha treballat i treballa moltes vegades amb el nostre estimat David Rubin.
2: Sí, estem parlant del Space Scouts, és un còmic que s'ha publicat als Estats Units. Ens arriba aquesta edició que recull els tres números uh-huh. i per Steve Berry. I és un, també...
1: Una space opera, no?
2: Sí, ciència-ficció, no? Aventures així i amb... Si t'agrada Masters of the Universe, jo crec que et pot agradar fins i tot. L'estil de dibuix del David Rubin,
1: com a mi m'encanta.
2: És molt potent i amb el tipus de color també amb el que juga últimament i aquests reflexes, aquests efectes que fa amb el color també juga molt bé amb la ciència-ficció. Així que això, a mig camí entre el relat clàssic del viatge de l'heroi i la carrera de la rata.
1: Què és la carrera de la rata?
2: No ho sé,
1: no ho he sentit mai.
2: Però ja ho buscarem. O ens llegim el còmic i us l'expliquem. A veure què tal.
1: Aquesta era la millor opció.
2: Passem una mica de manga, si vols. S'han publicat alguns mangas interessants. La nova edició de Berserk, per exemple, es publica el juliol. Ja us comentarem sí. de cara al juliol.
1: Que són cada tomo, seran 50 i pico d'euros, però sí. val la pena. Tapa dura, edició superxula, jo me la faré.
2: Aquí, sí, Berserk, que és aquesta sèrie que s'ha anat publicant en diferents formats i ara han anunciat aquesta tapa dura i ja en comentarem amb més detall. Surt un que es diu Kiyoshi, l'exorcista, que va d'un exorcista i és ja només... És un exorcista
1: no
2: que té 16 anys i és un xaval que està fent la seva primera missió d'exorcisme.
1: Carai,
2: i si us agrada així el manga d'aventura shonen, no? És així més... d'acció i juvenil, us agradarà. Té molt bona pinta, també. Una altra manga que hem destacat és el Mat.
1: Aquest té molt bona pinta perquè la portada ens ha deixat bastant catacroquer a nosaltres.
2: Sí, i l'interior també, que el vaig estar fullejant sí. al Pipa Comics, i té un Aliens. O sigui, si us agrada la saga d'Aliens, recordem que ha influït en moltes altres sagues. Algunes es copien més que altres, i en aquest cas jo em va estar fixant amb els dissenys dels personatges, era com, ostres, si semblen els aliens de veritat. És una, això, humans contra aliens, és una obra de Yusuke Otori.
1: És la primera obra que publiquen d'aquest autor aquí a l'Estat.
2: Ah, molt bé, i això, el protagonista és un home que arriba en un planeta, és l'únic supervivent, diguéssim, al planeta, i ha de lluitar contra els aliens. Si us agrada Alien, feina, eh? Sí, tindrà feina. I a nivell gràfic, això té molt bona pinta, perquè és manga, tirant una mica del clàssic, però guai. Seguim.
1: Una cosa que es reeditaran per un preu molt econòmic, i a tu t'han fet els ulls xirivites.
2: Sí, aquest crec que ja està a la llibreria.

0: Si voleu començar a llegir Batman amb aquest Batman,
1: no ho feu.
0: Però bueno, podeu començar a llegir Batman, per exemple, amb aquest Batman.
1: Sí, amb l'Absolute Batman, que s'està publicant ara, ja hem parlat també en alguna ocasió, que és com l'etapa de Batman actual, i ara surt un número especial per si voleu fer una tastadeta, diguéssim, que es diu Arca M. No és Arkham, sinó Arkham M. I també, pues, això, Batman, el Batman actual, ens han parlat molt bé d'aquesta sèrie, encara no l'hem llegit.
0: Que és molt bèstia, ens han dit, això sí que ens ho han dit.
1: Així que som-hi. Què més tenim?
0: Tenim Dedicat per monstres, que quan jo hem vist la portada em pensava que era un manga, però hem vist que no, que és un còmic americà per Justin Jordan, Trad Moore i Felipe Sobreiro, que deu ser el del color. I res, es diuen Luther Strode.
1: Sí, és una història d'un ampollón, diguéssim, no? Un set ciències, no?
0: Sí, set ciències, sí, m'agrada.
1: És adolescent i de sobte canvia la seva vida perquè s'apunta a un curs de culturisme.
0: Ostres!
1: I comença a posar-se catxes, no?
0: Llegeixo aquí el mètode Hèrcules.
1: Això mateix. És un curs que descobreix llegint un còmic antic i diu el curs aquest és per aconseguir el cos dels teus somnis, diguéssim.
0: Però de cop i volta...
1: Sí, la seva transformació va una mica més enllà del que es podia imaginar.
0: Una mica com el Saitama de Juan Puigman, eh?
1: Sí, i adquireix uns poders i unes habilitats que...
0: Ojo, eh?
1: Potser li fan... Això crida l'atenció de gent que...
0: A una secta assassina tan antiga com la humanitat. Ostres,
1: sí. Té molt bona pinta a nivell gràfic, també. Té aquest rotllo indie-americà actual.
0: Té aquest rotllo de ser un còmic tan loco com els que fa el Mark Millar, eh?
1: Sí, té aquest estil de còmic. Bueno, sí, aquest rotllo americà-indie, fora dels superherois, però sempre també...
0: Amb tinta de superherois.
1: Sí. Tenim per aquí un altre que canviem una mica de registre, perquè tinc aquí també sobre la taula. L'altre dia, a la llibreria Dòria Llibres d'aquí de Mataró, es va fer la presentació presencial de Tremola de nou, que és un còmic que nosaltres ja havíem estat comentant aquí, potser sense molta informació, perquè vam dir, ostres, l'estil de dibuix
0: sí,
1: és molt curiós.
0: Sí, és veritat que ho vam dir.
1: Sí. Aquest còmic és de Ramon Ricard i és una obra on ell... És una
0: I per què
1: obra...
0: és tan especial aquesta obra? Perquè sí, és algo especial.
1: Clar, és una obra autobiogràfica que parla del seu Parkinson.
0: Exacte.
1: En aquest, ell ja va publicar una primera obra que es deia Tiembla, on parlava...
0: També en van parlar del programa.
1: Sí, parlava en primera persona d'això mateix, del seu cas, no?, i de com ell va viure el Parkinson, i en aquesta nova obra, Tremola de nou, que es publica en català per Banc Ediciones, explica, dona veu a nou persones amb Parkinson, nou persones diferents, algunes joves, altres més grans. S'ha de dir que és això, que el Parkinson pot afectar a molts tipus de persones, no només a la gent gran.
0: I de molts tipus de maneres diferents, no com la gent sempre pensa, sí. Perquè la meva àvia materna va morir de Parkinson i no tenia el Parkinson que tothom imagina, que té aquells tics i aquells temblors, sinó que a poc a poc no es podia moure.
1: Sí, això mateix van estar presentant, bueno, explicant a la presentació, que hi ha un Parkinson on et quedes més engarrotat, podria
0: dir.
1: Exacte,
0: sí.
1: I després el que més es coneix, per exemple, que és aquest que hi ha més tremor.
0: Perquè és més vistós.
1: Sí. El còmic està molt bé. Jo crec que tenim pendent també poder parlar amb l'autor i que ens expliqui ell mateix una mica aquesta història, perquè realment crec que val la pena conèixer una mica també aquestes històries, encara que no tinguis Parkinson, o potser coneixes algú que sí que en té, sempre està bé també...
0: Per entendre també com ho viuen ells.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Així que Tremola nou del Ramon Ricard.
0: Perfecte, després tenim un altre del nostre amic que vam estar xerrant amb ell
1: sí.
0: Per al Saló del Còmic, el vam veure, ho ha dit a Fandogame, i és en Busquet, que ha fet un còmic nou,
1: sí.
0: En Josep Busquet.
1: Es diu Cròniques de Llerc i és una antologia també publicada per Fandogame. És un... Històries fantàstiques, aquí anem a còmic fantàstic. Jo crec que és un còmic per tots els públics, podríem dir-ne. També juvenil, jo crec que pot agradar molt. I és una història que ens porta al Reino de Llerc, que ell ja havia, en Josep Busquet ja havia guionitzat un còmic en aquest lloc, diguéssim, uh-huh. Que es deia Prox, la evasió d'impuestos, i ara arriba amb aquest altre còmic on ha reunit a diferents il·lustradors.
0: Que n'hi ha un que es diu Tomeu Pinya, no confongueu amb el cantant Tomeu Penya.
1: Això mateix. Raúl Fernández, Ramon F. Bax, Maria Molina, Marrueda, i és una llista molt llarga d'autores i autors molt interessants.

0: interessants, tots ells, i que val la pena descobrir llegint aquestes historietes així d'aventures fantàstiques que en Josep sempre també sap guionitzar molt bé. Així que també fer-li una ullada al Cròniques de Llar. Potser podríem parlar amb en Josep i que ens expliqués una mica més.
1: Li podríem dir alguna cosa, sí, igual també. Que el següent, l'Alfonso Font,
0: sí.
1: Per Carten Comics publica Cuentos de un futuro imperfecto,
0: sí,
1: que és una distopia, no?, essencial del còmic europeu amb el tema, de, sobretot, de la guerra.
0: Sí, aquest autor, que per cert ens va estar firmant unes cosetes al Saló del Còmic, l'Alfonso Font, és un clàssic del còmic que sobretot va publicar durant els anys 80 a diferents revistes com Rambla o les revistes de còmic dels 80. Té diverses obres, moltes d'elles també va tirar una miqueta cap a la ciència-ficció, i en aquesta nova recopilació de Cartem, això, és una antologia també d'històries que ell havia publicat a diferents revistes sobre pues, la guerra, i el futuro imperfecto és un futuro... Que
1: és el que estem ara, sí, nosaltres.
0: Que és un futuro massa present, així que aquest còmic ens farà reflexionar també.
1: Després, de Planeta Còmic també, Un mago de Terramar.
0: Això és un clàssic de també la ciència-ficció, bueno, la fantasia. Uh-huh. L'autora és la Úrsula K. Lewin, que és una autora de ciència-ficció molt interessant, també. I ens arriba la versió, adaptació en còmic...
1: d'en Fred Fordham.
0: Sí, ja ens havia arribat la publicació en català, crec que ens l'havien passat per ara, així que la recomanem ara que surt també en castellà, demà de Planeta Còmic. I és això, és un hechicero de Terramar... Que...
1: Fatiller.
0: L'hechicero en català és el Fatiller.
1: Això ho sé per He-Man, eh?
0: Ah, mira.
1: Perquè quan va sortir l'hechicera, que tots coneixíem, sí, li van dir per TV3, la Fatillera, i em vaig quedar, ostres, tu.
0: Doncs és la història d'aquest Fatiller i de com va com evolucionant, diguéssim, i
1: totes les mogudes que té un mag quan no pot controlar, sí, el seu poder.
0: Però... Per exemple, coses amb dracs antics. Que sí, això està bé, que... també, comentar-ho.
1: Està guai. Ja arriba una edició del nostre programa Tomos i Grapes, un programa referent per nosaltres del tema de còmics. Han fet una editorial, a part de tenir ja la botiga, i han fet Casos Pendientes Classified i tornen els nostres personatges preferits del Rei dels Cargols.
0: Sí, s'ha de dir que Casos Pendientes es va publicar aquí en català, que també era Els Casos Pendents, i era aquella història que ja havíem comentat de dos policies, una mica... dos detectius,
1: sí,
0: policies, una mica especials.
1: En Gordo, no?, i el Cheto.
0: Sí, i els autors, sí, eren en David Pàmies i en David Sánchez, que tornen amb en Pau Roda també a l'equip, dins de l'equip de dibuix, fent dibuix també, uh-huh, amb aquesta nova obra que s'anima a publicar Tomàs i Grapes Editorial, i que també tenim ganes de llegir perquè ens va agradar molt la primera aventura, es va publicar tant en català com en castellà. Esperem que aquesta també ens arribi en català, per ara només han anunciat la versió en castellà.
1: I també d'en David Pàmies, que està, sí, com guionista, que la ploma li va a tota metxa.
0: Sí.
1: I Tengo Ediciones edita aquest que es diu Trojan, i Trojan és un thriller psicològic de ciència-ficció en el que l'aparició de... dos bessons morts fora de la ciutat posa en marxa una investigació que és una amenaça en destruir la cordura dels seus protagonistes. Ojo, eh?
0: El dibuixant en aquest cas és Organ Gokcek,
1: sí,
0: i no, té molt bona pinta també. En David Pàmies vam estar parlant amb ell i ens va caure molt bé, així que segurament sigui molt interessant tot això. Si et sembla bé...
1: Per acabar, sí, el tomo 10 de l'AIDP. Que ja el tindrem aquí aquest
0: això,
1: mes.
0: Si us agrada Hellboy i les històries de Mike Mignola i la fantasia, doncs això mateix. Han quedat algunes coses al tinter que ja anirem comentant. Tenim coses de fanzins i autoedició que comentarem en propers programes, així que estigueu atents.
1: Sí. Escolta la ràdio.
0: Escolta la ràdio, molt bé. Ens veiem la setmana que ve amb més bufacanyes. Llegiu molts còmics. Adeu.
1: Bufacanyes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpedo!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la sudan.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un incendi de matolls prop de les vies del tren ha obligat a interrompre la circulació de la línia R2 de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport, a petició dels bombers de la Generalitat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut al Prat i es recomana enllaçar ja amb la línia L9 del metro per arribar fins a l'aeroport. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Precisament, avui un dia bastant complicat a Rodalies, ja que també la circulació de l'R3 es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I també en el tram sud de les vies, el que va per mar entre Sitges i Vilanova, circulació per via única per incidència a la infraestructura amb demores de més de 20 minuts, sumades a aquests problemes que us explicàvem al Prat de Llobregat. I seguim en plana de mobilitat, però en aquest cas de trànsit per la sortida dels espectadors dels entrenaments del circuit de Montmeló. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació. Fina Araque, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es registren diversos trams de retencions a sortida del circuit de Barcelona-Catalunya. Destaquem aturades en els dos sentits de la circulació a la C35 entre Granollers i Parets, també la BB-baixa 5003 a Granollers, a la BP5002 a l'altura de Vilanova i del Vallès fins a arribar a Granollers, també en els dos sentits de la circulació, i aturades tal que observem per càmeres també a la C17 a Paret, entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. Més endavant també destaquem que hi ha retencions a la C33 i a la C58 en un tram de 5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Acabarem situats al Maresme perquè a la C32 hi ha retencions entre Mataró i Argentona en sentit Barcelona arran d'un accident entre dos turismes que talla un carril, i la incidència també provoca retencions a la C60 a la zona d'Argentona cap a Mataró. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: I encara, en aquest cas, parlant d'aquest incendi de matolls prop de les vies de l'R2, per ara sembla que està controlat i que per ara es tornarà a reprendre aquest servei de Rodalies, i segurament encara hi haurà demores en aquest servei. I parlem d'una última hora, en aquest cas en plana internacional, ja que els Estats Units i l'Iran tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ho ha anunciat i ha dit que aquest acord s'assignarà demà i que llavors, un cop signat, s'obrirà l'estret d'Hormuz. També repassem encara en incendis el que hi ha hagut aquest migdia a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers el tenen estabilitzat i encara estan pendents d'aquesta tarda de la marinada que pugui canviar la direcció de l'incendi. I ara, per tancar a les 9, tenim el Centre d'Esport Sabadell, que juga al Camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
5: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
6: Tu agafes els espaguetis.
7: Manel,
6: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
4: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
7: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
4: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
8: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
4: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
8: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
4: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
10: Pues la cosa es así, verá.
11: Es impresionante.
12: Me encanta, me encanta.
13: Mola.
14: Me gusta como suena.
15: Qué bonito.
9: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
16: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
17: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
18: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
17: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Comença amb una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ho Hauré de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
1: Bé, sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro. Guerra de mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el tomb, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
0: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note... que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els dos tres.
2: Ah, sí,
1: que...
2: llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues res, fins aquí, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fans que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir...
1: Quina eufòria.
2: Quina eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem...
0: Sí.
1: Sí.
2: Jo he vist... com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar?
1: Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bones.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament... I vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara
1: sí.
2: Ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en companys, castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho van comentar i el guió sí que recordo que ho van rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per raó.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval. Representa.
1: Com el participi de Raval. No sé si és part del participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear... Rabaleant, rabaleat, no? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
2: que no
1: bé.
2: Saps malament. I un 3,1 a... Sense cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu, això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi.
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toque primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
6: Hugo.
4: Jag vet.
6: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerade den? Trio.
7: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
7: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però AMC arriba a Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
8: Wow, de va, hamagot. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Jeg er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
9: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjde erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
11: Jeg skal gøre min bedste.
12: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
9: Nu skal jeg altså lige gennem her.
13: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
14: Han har fucking brækket min mund.
15: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
16: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
17: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però
2: a mi sí em va agradar.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. Andam, i us t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
18: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
19: La nueva. Ven aquí.
18: Tengo que dar una buena impresión.
19: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
18: ¿Hace manualidades?
19: ¿Tengo pinta de que me gusten?
18: No.
19: Correcto.
18: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
19: ¿Me mirabas el culo?
18: ¿Qué? No.
19: Qué pena.
18: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada.
0: Està
2: perquè
0: bé.
2: Són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: No. Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí,
2: i
1: segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots ho anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Coll avall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba en Morfeo.
20: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitym. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Lej.

0: Què escoltàveu, El Sueño de Morfeu, vosaltres,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, jo sí.
2: Però Morfeu no és el dels somnis.
0: Sí, però...
1: Hòstia, no sé. Un déu, eh?
2: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
1: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
1: Potser estic confonent déus.
2: Morfeu, Morfeu també era el de Matrix.
0: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que és el del son.
0: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
1: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro. És bé, fas una secció de mitologia.
1: El Benet em matarà.
0: Més sèries.
1: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
0: Home, pues...
1: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
0: La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que sí.
1: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
1: No distrets, bastant.
2: Era un punt d'entreteniment...
1: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
1: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes i coses d'aquestes, també se'n poden...
0: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt bé, també el generalisme derivant.
0: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre, la que he fet.
1: Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia. Mira què et dic.
1: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
1: Sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
3: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
4: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
5: How's Alex doing, Andre?
6: Has Alex spoken yet?
7: If Alex is the only witness, he's in danger.
8: He'll be safe here.
7: And am I supposed to just trust you?
9: Will, if you could bore you.
10: Do you remember what the bad man was doing?
11: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
1: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
1: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
1: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons Ivan.
1: Home, jo crec que...
0: I crimen, no, aquí... crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix.
2: D'errores i de sexe.
0: Seguim.
1: Escolta,
0: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
0: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe. No, ara.
1: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
12: Let me ask you a question. What is your worst fear?
13: Max Cady was released from prison.
14: What does that have to do with us?
15: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
16: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi, el que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver la vist d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV, eh?
2: Sí.
3: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
4: Bueno, jo, quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat, en
2: aquest
4: sentit.
2: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: correcte,
3: de molta
4: qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu

0: gusta.
1: Sí, està bé.
2: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és Así aprenderás.
1: Oh. Ah, no.
3: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
4: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
5: Atención, estudiantes. Estas son las nuevas directivas.
6: Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
4: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
6: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
7: A ver, un segundo.
6: Jamás descansará.
8: Como inspector de la oficina...
2: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no, que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
1: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
2: No, però què vulgui passar?
1: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
2: A Movistar Plus, arriba Dear England.
9: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
10: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
11: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
12: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
13: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
14: Come help fix England with me.
15: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
16: Awkward silence.
13: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
17: Press foaming at the mouth.
18: England expects.
2: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
1: Com de futbol, tampoc cal que la menyspreis d'aquesta manera. Vol dir, va com de futbol. Llegeix com has llegit pues les altres amb normalitat.
0: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
1: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
2: Bressol del futbol.
1: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, Anglaterra, no Inglaterra.
2: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
1: Molt bé.
2: Quan Gareth Southgate...
1: Va ser seleccionador fa uns anys.
2: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
1: Ei! L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
0: Previ al Mundial.
1: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
0: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat, i com que les produccions a dia d'avui...
1: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra, o sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
0: 3-4 anys, pot ser?
1: No,
0: o...
1: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
0: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale.
2: Yeah.
0: Molts episodis de Covid va passar això,
1: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Ah, molt bé, fa un any.
1: Fa un any.
0: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
1: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
0: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
1: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. Això ho faran els anglesos.
0: Sí, i tant. Problema seu.
2: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
19: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien puedes saber.
20: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
21: Tu nuevo compañero.
22: Yo soy Mateo Calatrava.
23: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
24: O le devuelves el libro o te lo comes.
25: Tienes que aprender a defenderte.
26: A mí se me apaga la luz, tío. Yo no tengo fuerza ya.
27: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
28: Voy a sacarte de aquí. No tengo todo pensado.
29: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
30: Calatrava no mataría ni a una mosca.
31: ¿Los remordimientos?
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no ho passa.
0: Per què et fas endarrer així?
1: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
0: Pues escolta,
1: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
1: Això va de la tal de la presó. Claro. Home.
2: Tenim una...
1: Pell molt fina.
2: Sí.
0: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? Sí. M'estic confonent,
2: sí,
0: l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
1: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
0: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. És aquell boig que sortia a La Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
1: Sí, sí, correcte, correcte.
0: Policia o militar o una cosa així, li van a l'olla.
1: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
0: No, jo el tràiler...
1: Perquè parla de la pinta, de casa nostra.
0: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
0: Sí.
1: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que... No m'agradi.
1: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
2: No, sí, no, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
0: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
1: Però vull dir que hi haurà ficció ben entesa, eh?
0: Sí,
2: sí, sí. Sí.
1: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba el vampiro L...
0: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
0: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco, Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med, a Sky Showtime.
1: Normalet, eh?
0: Sí, aquest
1: ja
0: mes...
1: Ja passa, juny, juliol i acostumen
0: ja
1: a ser...
0: Ja arriba l'estiu.
1: Juny, juliol, agost...
2: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
0: Clar.
1: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
0: Jo començo a Teufòria, que només té 25 capítols.
1: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
0: L'Atasco?
2: Sí.
0: Van per la quarta temporada ja.
2: Molt bé.
0: Bueno, molt bé, jo no...
2: Quina tasca, com el seu Barcelona.
0: Sí, jo no, però no, crec que cada... Diria jo que cada temporada és una tasca, però no me feu cas perquè no l'he mirat.
1: Faran una quillella d'aquí poc.
0: Però bueno, Pepe perquè... Villueda, aquesta temporada.
2: Com
0: estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
2: No.
0: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
1: Home!
0: Jo l'he David Lorente.
1: Que bé, que ho porto també.
0: I es queden atascats al mig del...
1: Que ho porto, parlar del papamòbil. T'imagines
0: què
1: passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
0: No, però el papamòbil està buit, l'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
2: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
0: Adéu.
2: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries d'Ubaulí.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Tres persones han mort aquest avui dissabte en tres accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat, a l'ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medecorba, a Lins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous, mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses a l'Alt Empordà. I parlem en plana internacional dels Estats Units i l'Iran, que tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ha anunciat que l'acord s'assignarà demà i que llavors s'obrirà l'estret d'Hormuz. I tornem en plana de successos a casa nostra i en concret d'incendis, ja que els bombers tenen estabilitzat des de primera hora de la tarda l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. Durant l'operatiu han treballat fins a 45 dotacions terrestres a més de 9 aèries. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny. La preocupació per ara encara segueix sent el vent de marinada, que durant aquesta tarda pugui canviar la direcció de l'incendi. Precisament per aquestes temperatures altes de primavera, hi ha hagut preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem encara en plana d'afectacions, ja que la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I parlem ara de cultura i anem fins a Sant Cugat del Vallès, que acull aquests dies una nova edició del Sanco Black, un festival que enguany posa el focus en les connexions culturals i musicals entre Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Ho estan seguint des de Cugat Mèdia, el Sergio Morales.
2: El parc de Can Bernet de Sant Cugat és aquests dies Freedom Town, on aquesta tarda els ritmes llatinoamericans són els protagonistes del Sanco Black. La 12a edició del festival posa el focus en les connexions culturals i musicals entre l'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa, i avui ho fa a través de la salsa. Des de fa una estona té lloc aquesta trobada de salsa social organitzada per Pinya con Salsa, una proposta oberta que converteix l'espai en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere musical. La jornada continuarà amb els concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Joao del Monte i culminarà aquesta nit amb Latin Goes Ska, una producció pròpia del festival que connectarà musicalment Cuba i Jamaica. Aquest diumenge, més iniciatives centrades sobretot en el públic familiar.
1: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
4: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
3: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 8:15 des de la plaça Tetuán a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava amb moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant en aquest cas de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat la CN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà la nena va ser traslladada en helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el premi Montserrat Carulla a la gala de Cloenda d'aquest 18è FICCAT que celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joana ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'handbol jugarà demà a la final de Champions.
1: Ha necessitat arribar a la pròrroga en un duel molt igualat amb l'Alborg danès, però els blaugrana, que sempre havien anat per davant al marcador, han aconseguit classificar-se per la final. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant el Füchse Berlin, que s'ha desfet del Magdeburg a semifinals.
0: D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta, que busca aquesta hora la segona Champions.
1: Els mariners disputaran a Malta a partir d'ara. A les 9 ha començat ara mateix el partit. La final endavant al Prorreco italià. L'Atlètic Barceloneta havia superat a semifinals el vigent campió, el Ferencváros. A la tanda de penals, els de Fran Fernández volen el segon títol de Champions pel club després del que van aconseguir el 2014. Ja ha començat el partit i de moment 1-0 favorable a l'Atlètic Barceloneta.
0: I ha començat també ja el partit del Sabadell, que vol avançar-se a la nada.
1: És l'última eliminatòria per optar a l'ascens a segona. Comença a Zamora. Ara a les 9 ha arrencat aquest partit. De moment 0-0 al marcador. Els arlequinats busquen un bon resultat per afrontar el proper cap de setmana en la tornada a casa i en la lluita per l'ascens a tercera federació. Hi havia aquesta tarda el duel entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro. La Pobla portava avantatge de l'anada amb l'1-2. Avui el partit ha acabat amb 0-0 i, per tant, la Pobla de Mafumet, que puja a tercera federació.
0: I primer match ball pel Barça de bàsquet.
1: Necessita una victòria per classificar-se per la final del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Després dels dos primers triomfs a Palau Blaugrana, ara els de Xavi Pascual se la juguen a la pista del Tenerife. El partit ha començat a les 8 de la tarda i ara mateix està guanyant el Barça d'un únic punt, 42-43.
0: Vinga, són les 9:05, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partit que s'estan jugant ara mateix, començant pel Waterpolo Champions masculina, la gran final, el Barceloneta buscant el segon títol.
1: Sí, el busca el segon títol de Champions, com dèiem, el 2014, l'única Champions que té el conjunt barceloní. Ha començat ja aquesta final davant del Prorreco italià, res fa ben pocs minuts, però el conjunt barceloní ja està guanyant per 2-0 ara mateix en aquesta arrencada d'aquesta final de la Champions.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió ha començat ja al partit i a les coses de moment no li van bé al Sabadell.
1: Està perdent el Sabadell aquest partit que és l'anada de l'última eliminatòria ja per aconseguir l'ascens a segona. Doncs de moment el Sabadell que juga al camp del Zamora i està perdent 1-0. Ha començat fa res ben pocs minuts aquest partit i ja comença amb el marcador advers al conjunt arlequinat.
0: Déu-n'hi-do, mal inici del conjunt de Ferran Costa. I en bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol, tercer partit de semifinal. Si el Barça guanyés avui ja seria finalista. Com van les coses?
1: Sí, havia guanyat els dos primers partits, per tant, avui una victòria ja li valdria per arribar a la final. De moment està guanyant el Barça, es va mantenint aquest punt de diferència, favorable al conjunt blaugrana, ara mateix 44-45 davant de la Tenerife. Ara el Tenerife acaba de fer una cistella, s'han ajustat les coses, 46-45, però les diferències són pràcticament mínimes.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 7 minuts, som els de l'En Joc i fins a les 10 de la nit a la teva ràdio local t'aproparem l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra, molt farcida encara a aquestes alçades de juny. Avui, dissabte 13 de juny de 2026. Començant, com dèiem, pel waterpolo, i és que el Barceloneta s'està jugant a aquesta hora amb alta el títol de Champions, el que seria el segon títol de Champions de la història del club.
2: Sí, havia aconseguit l'únic títol que té, l'única Champions, el 2014, i ara amb el nou tècnic, el Fran Fernández, doncs l'equip vol aconseguir la segona. Havia aconseguit superar ni més ni menys que semifinals al Ferencváros a la tanda de penals, s'havia classificat per aquesta final i ara s'està enfrontant a un dels grans d'Europa, el Prorreco italià, en aquesta final de la Champions, que s'està disputant a Malta, igual que ho van fer les noies. De moment està dominant el conjunt mariner per 3-1 en aquesta arrencada de partit fa 8 minuts que s'està disputant.
1: I tot això ahir a la Champions femenina, també a Malta, en aquesta final a 4, tant masculina com femenina, doncs ahir jugaven el partit pel tercer lloc dos equips catalans. Finalment serà el Sant Andreu qui ha acabat la tercera plaça.
2: Sí, perquè els dos van perdre a semifinals, hi havia una possible final catalana, però no es va donar i els dos van acabar lluitant per aquesta tercera posició. Va acabar guanyant el Sant Andreu per 9-11, per tant el Sant Andreu queda tercer. El campió d'Europa és l'Olympiakos, va superar el Ferencváros a la final per 17-14, és el quart títol del conjunt grec, l'havia aconseguit el 2015, el 2021, el 22 i el 26. Feia 3 anys seguits que guanyava un equip català la Champions, 2 anys al Sabadell, l'any passat al Sant Andreu, però aquest any no ha pogut ser.
1: Doncs el Sant Andreu, que es va prendre, podem dir, la revenja de la final de Lliga, on el Mataró va guanyar a la piscina del Sant Andreu el títol de Lliga, doncs ahir el Sant Andreu, en aquesta final de consolació europea, es va imposar al Mataró. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
3: L'Assolim Centre Natació Mataró cau contra el Sant Andreu en la lluita pel tercer lloc, una embranzida final andreuenca deixa sense bronze les mataronines 2 dies després de perdre les semifinals contra l'Olympiakos. El primer quart ha començat amb bon peu pel conjunt mataroní. 2 gols inicials la situaven per davant, però el Sant Andreu ha pogut empatar abans del minut 8. A l'inici del segon ha seguit la tendència a l'alça de les barcelonines, que de fet s'han posat per primer cop per davant. 0-4 de parcial, que ha suposat un cop dur d'encaixar, això sí, trencat pel penal de Jovel Robert. El batibull de gols s'ha segellat amb un 2-4, que ha dut el descans a perdre de 2 gols, 4-6. La represa no ha estat massa millor. El Sant Andreu s'ha avançat al marcador, situant-se 3 gols per sobre. A partir d'aquí, un estira i arronsa per retallar i encaixar, que ha dut el quart al 7-9 en contra del Mataró.
1: Doncs el Sant Andreu que va imposar-se al Mataró, del costat andreuenc, Gisela Ferrer i el tècnic Javi Aznar analitzaven així aquest triomf.
4: Són llàgrimes d'emoció, de voler tancar un cercle bé, de posar una cirereta aquesta temporada que crec que veníem amb unes dinàmiques una mica pesades i de curar-nos una mica feridetes de les finals de la Lliga, que no va poder ser. I, bueno, i també un cop a la taula de voler reivindicar una mica que aquest equip podia estar, tenia nivell, sap competir i, bueno, és un equip que mereix estar a finals. Sempre apreta, sobretot a l'últim quart, que no baixem els braços, que anem totes a per una. I, bueno, és que el partit són 32 minuts, no el podem tancar només al primer quart, no? Si no, doncs només fem 8 i ja. Però, bueno, crec que hem estat a l'alçada del que s'esperava de nosaltres i podem estar molt orgulloses.
5: Sortim molt contentes, sortim molt orgulloses del que hem fet. Portem 2 anys a la Champions League sense perdre cap partit, només el partit a penals de les semifinals, però en el temps real aquest equip no ha perdut en 2 anys un partit. Crec que hem d'estar molt orgulloses. L'equip s'ha deixat la vida, no eren bons moments, però crec que ens hem sortit d'una situació una mica així després de la semifinal, que va ser molt dura, i el caràcter d'aquest equip i el caràcter guanyador, sobretot, no?, de totes les jugadores, i molt content, però sobretot content per elles, perquè crec que s'ho mereixien.
1: Doncs aquestes declaracions als companys de BTV, on Javi Aznar també va confirmar, doncs, que marxa després de 12 temporades. De fet, marxarà a gran part del bloc de les jugadores del Sant Andreu i segurament, doncs, acabarà una etapa i en començarà una de nova. Javi Aznar explicava així el seu comiat.
5: Jo li dec molt al club. Crec que he estat 12 anys treballant amb unes condicions fantàstiques. He estat a casa meva i ara, doncs, bueno, tancar aquesta etapa, no passa res. Tant de bo ens trobem a retrobar més endavant, perquè, bueno, jo sóc entrenador de waterpolo i torno a repetir, jo crec que les circumstàncies han sigut unes circumstàncies complicades, però jo em sento santandreuenc i del poble de Sant Andreu i molt content per tot el que hem fet i tant de bo que ens retrobem més endavant.
1: Doncs veurem com canvia tota l'estructura i tota, o gran part de les jugadores en aquest Sant Andreu. I a tot això, la divisió d'honor femenina avui ja jugava el segon partit de la final per la permanència, el millor de 3, i haurem d'anar al tercer.
2: Sí, s'haurà d'anar al tercer partit per saber quin dels dos equips acaba aconseguint la permanència a la divisió d'honor, si Irunya o Horta. El primer partit l'havia guanyat l'Horta per 14-12, dos gols de diferència, i avui està l'Irunya a la seva piscina, qui s'ha acabat emportant la victòria només d'un únic gol de diferència, 18-17. El tercer partit serà a la piscina de l'Horta dissabte vinent a les 5 de la tarda.

0: Vinga, 9 i gairebé 14 minuts. Parlem també de l'altra gran competició europea que es disputa aquest cap de setmana, a la Champions masculina d'handbol. Final a 4 a Colònia. Ha hagut de patir el Barça, però jugarà la final.
1: Sí, ha hagut de patir. Ha necessitat una pròrroga per acabar-se classificant per ser en aquesta final de la final a 4 a Colònia. Això que el Barça anava dominant, però ha vist com l'Àlvaro al final doncs, li ha retallat distàncies fins a acabar aconseguint aquest empat i forçar la pròrroga. A la pròrroga, el Barça s'ha imposat per 32 a 37 i jugarà demà la final contra el Füchse Berlin, que ha superat en l'altra semifinal el Magdeburg. La final serà a les 6 de la tarda demà.
0: Doncs ha estat un gran partit d'handbol i el Barça, al final, a base de resiliència i de solidaritat entre els seus jugadors, ha aconseguit superar el Aalborg, el conjunt danès, a la pròrroga. Tot i que gran part del partit havia dominat el conjunt blaugrana, però al final li ha costat un temps extra aconseguir aquest bitllet per la gran final de demà, diumenge a les 6, davant del Füchse Berlín. Ara, fa uns moments, els companys de 3CAT Info, un dels jugadors del Barça, Dani Fernández, que deia:
2: és increïble, l'Àngel, la pressió que fa. Com es pot girar un partit en qualsevol moment, cap a bé o cap a malament. Però bueno, crec que avui l'equip ha estat superbé. És la mostra de que estem tots junts. S'ha posat el partit molt, molt, molt difícil després d'anar guanyant tot pràcticament els 60 minuts. I aquesta pròrroga que cau cap a nosaltres per una final més, també.
0: Vinga, un quart de 10 de la nit. Parlem de futbol, play-off d'ascens a segona divisió, anada de la final i, doncs ho dèiem abans, no han començat massa bé les coses pel Sabadell.
1: No, de fet, està perdent des del minut 3 de partit. Al camp del Zamora, això ja és l'última eliminatòria. Si supera aquesta eliminatòria el Sabadell, doncs serà equip de segona, però de moment està perdent. El conjunt arlequinat, això sí, li queda la tornada a casa, per tant, a la nova Creu Alta, i a més, tots els minuts que queden encara d'aquest partit, però des del minut 3 està perdent perquè el Zamora ha aconseguit avançar-se amb el gol de Mario Losada.
0: Doncs a veure si reacciona el Sabadell i aconsegueix doncs, treure un bon resultat a cara al partit de tornada del pròxim divendres, recordem, a la nova Creu Alta. I per cert, que un equip que jugarà a Primera Federació, que jugarà la pròxima temporada a Primera Federació, com ho està fent de moment el Sabadell, és el Sant Andreu, que ha fet oficial avui el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del defensa català de l'Antequera, Fèlix Garreta, de 22 anys, amb experiència a la Primera Federació, també a Segona Divisió, amb la Mòria Vieta, i fins i tot, recordem, havia debutat a Primera amb el Betis. Tot això doncs en aquesta categoria, però si ens fixem també en una altra de les notícies d'aquesta tarda, el play-off d'ascens a Tercera Federació, s'ha disputat la tornada de la final i ja tenim un altre equip que puja a Tercera Divisió.
1: Sí, és la Pobla de Mafumet, ja havia agafat avantatge en el partit d'anada, havia superat el Sant Mauro per 1-2 i en el partit d'avui no s'han vist gols, ha acabat amb 0-0 al partit i això ha fet que la Pobla de Mafumet faci bo el partit de l'anada per acabar doncs, aconseguint aquest ascens a Tercera Federació.
0: Doncs eufòria i festa ara mateix a la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Bé, som amb Eric Mora, un dels protagonistes d'aquesta eliminatòria de la final del play-off d'ascens. La Pobla ha pujat a Tercera Federació, autor del gol de falta en el partit d'anada, empat a 0. Felicitats, Eric. Finalment s'ha recuperat la categoria dos anys després.
4: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos logrado el objetivo que queríamos todos.
3: S'ha patit en el partit d'avui, però molt ben treballat, sobretot en l'aspecte defensiu. Ells també han mirat a jugar el joc aeri, però vosaltres heu estat una fortaleza.
4: Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos.
3: Ara important tornar al futbol espanyol, no? En aquesta Tercera Federació, què dura és aquesta Lliga Elit, no? Tant que penalitza per baix i també per dalt, perquè un playoff és una monada sempre.
4: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a Tercera Federación. Para este pueblo es un orgullo.
3: Felicitas, Eric, y a celebrar-ho.
4: Gracias.
0: Vinga, 9 i 18, i parlem també del play-off d'ascens a Segona Federació. Demà, anada de la final pel Badalona.
1: Sí, ja és l'última eliminatòria. Si aconsegueix superar aquesta fase, aquesta última eliminatòria davant del Compostela, doncs el Badalona, que pujaria a Segona Federació, s'enfronta al Compostela, que va ser el vencedor del grup gallec, al primer partit al camp del Compostela, demà a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals i a la xarxa més.
0: Doncs vinga, marxem cap a Santiago de Compostela, que volem saludar a doncs, a un dels jugadors del conjunt badroní, que a més ja té experiència en altres play-offs, com és el Carlos Guzmán. Carlos, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, Ignasi.
0: Què tal? Com esteu per Santiago? Què tal per allà?
5: Bien, bueno, estamos ahora dando un paseo, como he dicho ahora, una actividad de grupo y bueno, ya con ganas de que llegue el partido de mañana.
0: Com m'arribeu? Perquè després d'aquesta classificació apoteòsica de l'altre dia, del diumenge passat, suposo que a nivell de moral, com a mínim, deu estar platòrics, no?
5: Sí, bueno, la verdad que el resultado en Cornellà no fue bueno, sí que sabíamos que tenemos opciones, aunque era complicado y bueno, la verdad que el partido de vuelta en casa fue espectacular, con un final inolvidable, pero bueno, ya tenemos que dejarlo un poco al lado y bueno, pensar que empieza otra eliminatoria contra un equipo que no conocemos tanto como Cornellà Hospitalet y bueno, con ganas de sacar un buen resultado para digamos, la vuelta poder terminarlo en casa.
0: I pel que heu pogut veure aquests dies del Compos, què hem d'esperar d'aquest rival demà? Perquè pel que he vist és un equip també que defensa molt bé com vosaltres, equip menys golejat del seu grup, igual que vosaltres aquí a Catalunya.
5: Sí, bueno, al final es un equipo grande, un equipo que en teoría o muchas veces están con deberes superiores, es una plantilla hecha para subir directo y no lo consiguieron, un poquito parecido a nosotros que han estado todo el año primeros y al final no se les ha dado y bueno, supongo que en casa será un equipo también muy complicado, es un equipo con experiencia, físicamente fuerte, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y bueno, sabemos que va a estar igualada y que se va a decidir en detalles y el que esté más acertado en esas ocasiones, que no creo que haya muchas que las tengamos, pero bueno, como hemos visto estas eliminatorias, sacar un buen o mal resultado en la ida tampoco te asegura nada, pero bueno, vamos con confianza para poder sacar un buen resultado.
0: Quin camp tan bonic i tan històric, per jugar a futbol demà, Carlos.
5: Sí, bueno, la verdad que yo ya he jugado en este campo, bueno, me tocó con Terrassa play-off, pero sí que al final es un campo de primera división, un campo de césped natural, un campo que en principio, por lo que dicen, va a haber gente, y eso al final al futbolista es lo que le gusta, que no sean nuestros, ya eso será la semana que viene. Y bueno, creo que tenemos que disfrutar de este tipo de partidos que no se juegan cada día, porque estamos a dos partidos de poder ascender.
0: Clar, és el que dius tu, a dos partits, després d'una temporada molt difícil, amb molts obstacles, però us heu plantat fins aquí.
5: Sí, bueno, la verdad que hemos estado casi toda la temporada de líderes, no hemos tenido un final como el que queríamos, pero bueno, al final eso es... puede pasar, lo que nos ha pasado en el peor momento, luego tuvimos un cambio de míster, bueno, al playoff no entrábamos a lo mejor en la mejor situación y creo que el equipo ha dado la vuelta y se ha podido intentar rearmar para poder tener opciones y ahora estamos

0: televisions locals de l'Enjoc Televisió. Abans del partit escoltàvem també el tècnic Miquel Esparrer.
1: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Vinga, i més futbol, per cert, que el Terrassa ha anunciat avui la incorporació del migcampista del Vilanova, Albert Selma. Com us deia, més futbol, demà tornada de la final del playoff d'ascens a Lliga Elit. Demà tindrem un altre equip que pujarà a Lliga Elit.
2: Sí, s'enfrontaran en aquesta eliminatòria el Viladecans i l'Igualada. Aquest partit serà demà a les 6 de la tarda. Ja és la tornada, a l'anada havien acabat amb empat a 0 al marcador.
0: Doncs abans del partit, aquesta era la valoració que en feia Carlos Barrios, el jugador de l'Igualada, després del partit d'anada.
3: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0, sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, o sigui que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: Vinga, 9:24 minuts. Com està ara mateix el bàsquet?
2: Doncs ho dèiem, que estava molt ajustat aquest partit. Ja està a l'últim quart, el darrer i definitiu. I de moment està perdent el Barça per 2 punts de diferència, 58 a 56. Per tant, ara mateix el Barça remolca en aquest partit.
0: Doncs absolutament tot obert. Recordem que si el Barça guanyés, doncs aconseguiria ja plaça per a la gran final. A tot això, ahir la penya va tornar a caure.
2: Sí, la penya havia perdut un únic punt de diferència en el primer partit, 118 a 117 davant del València Bàsquet, a la Fonteta de Sant Lluís, però ahir va perdre de manera més contundent, 90-76, i està obligat a guanyar els 2 partits a Badalona i un tercer que es tornaria a disputar a València, doncs, si vol ser a la final. Demà, a les 8 de la tarda, doncs, el primer partit a la pista de la Penya, a l'Olímpic, a partir, com dèiem, de les 8 de la tarda.
0: Doncs, com va anar ahir, Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra?
4: El València Bàsquet posa el 2-0 en l'eliminatòria contra la Penya després de superar els verdinegres per 90-76 al Roig Arena. La sèrie es trasllada ara a Badalona després d'un segon partit amb un clar dominador al conjunt de Pedro Martínez, que va passar per sobre de l'equip de Dani Miret. Va ser una autèntica piconadora, amb Badio amb 16 punts com a màxim anotador, però és que va comptar amb fins a 6 jugadors amb dobles dígits. 13 triples de 40 intents va anotar el València Bàsquet, mentre que la Penya en va clavar 9, la meitat dels que va aconseguir el primer partit. Una estadística molt important i a tenir en compte. Només Parker, amb 16 punts, va ser el més destacat d'un conjunt verd i negre que ja al descans perdia de 13. I, de fet, ho va arribar a fer de fins a 24 punts de dèficit, fins que un parcial de 0-10 a l'últim quart va maquillar el marcador. Aquestes eren les declaracions del tècnic Dani Miret al final del partit.
5: Penso que la nostra mentalitat avui no ha estat bona en el sentit de posar excuses de no ser prou físics a l'inici en certs aspectes del joc. La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. Si no defensem, avui el València ens ha fet 90 punts, segurament perquè la diferència era molt gran a l'inici, no han necessitat fer més. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor, no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius.
4: La penya jugarà demà diumenge a les 8 del vespre el tercer partit d'eliminatòria a Badalona, a l'Olímpic, en el que es diu un partit de win or go home.
0: Doncs déu-n'hi-do. I en bàsquet també el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'ala pivot internacional alemanya Lina Sontag, en presència a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a Premià Mèdia.

0: catradio.cat. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
2: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
3: Un dietista de torracollons, no? Val,
2: sí, una mica, sí, dit
1: escolta'm,
2: així.
1: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
2: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
1: I tapa uns tàpers de 10.
2: És veritat.
1: I Dani?
3: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
1: Doncs mira, és bona
2: Dani,
1: idea,
2: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
1: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, waterpolo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere el marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere el marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell ja està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui sí reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent, doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també una cistella, un tir lliure ara mateix. Per tant, 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas de la Marc Muntaner, explicant que el calendari segurament no els va jugar, o es va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. Amb 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè han jugat 2 partits menys al play-off. Però és el que ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans, pràcticament.
0: Doncs Omar Muntaner, que fa referència també al partit de demà diumenge. Diu que el seu equip té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que ahir l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició, i ho haurem de canviar de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí, els pocs que hi havia es van posar en un lloc que no veien ni el partit, i els agraïm des d'aquí amb els diners que van pagar pel viatge. Però, bueno, tot i aquestes milers de dificultats, Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter, i sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que era creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només en tota la Lliga, en 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada. Recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei Lliga Femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon demà. El segon partit, a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2. Per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei Lliga Iberdrola, i a més, en el cas del Vilassana, és la primera vegada que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt. Aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició, doncs, que apreta i, bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i, bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans a l'Hockey Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada a la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant d'Alcalde s'ha imposat per 3-4 i, per tant, ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'hoquei patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Partit aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan en prou feines s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada. Han canviat l'argument del partit aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment al rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre diant al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larré al partit i de retruc al play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cocker, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la Hockey Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens ho assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també, i bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar, amb les idees que ens han proposat, i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista, i això.
6: Temporada espectacular, perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones i en el play-off per la via ràpida en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes, perquè no érem un equip que jugava juntes, i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'Hockey Lliga i perdre una temporada després d'haver descendit, era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici, deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Paula Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per cert deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit amb Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i, com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic super agraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè a part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens per la Mataró Hockey Lliga Femenina. S'ha quedat doncs, a les portes Alcaldes, i també el filial, però en aquest cas masculí, en aquesta final, segon partit de la final, per pujar nacional, en aquest cas des de Nacional Catalana Masculina fins a la Hockey Lliga Plata.
1: Exacte, s'ha quedat doncs, sense accés a ascens, ja ho direm bé. Havia guanyat el Noia B a la tanda de directes, després d'una 3-3 en el primer partit, i avui ha tornat a guanyar 6-3 el Noia B davant d'Alcaldes B, i per tant, doncs és el Noia B, qui serà equip d'Hockey Lliga Plata.
0: Com ha anat tot això? Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona nit.
10: Què tal? Molt bé. Doncs evidentment ja està començant la festa des de fa una estona aquí al pavelló de l'Ateneu. Moltes remullades, fins i tot aquí al cos tècnic, que no s'ha salvat. Dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3, que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs. I un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou per arribar a l'Hockey Lliga Plata. En un partit que ha començat molt bé, un Noia B que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar al final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest Noia B i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hockey Lliga Plata.
11: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hockey Lliga Plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això, que és espectacular per a aquest club.
10: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc un es va animant i es va convencent de que era possible, no?
11: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí, doncs, anar creixent dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i, doncs, mira, al final anem a anar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
10: Què té aquest grup?
11: És que són, tots són superbones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els júniors, que entrenem tots, entrenem tots igual, fem tot el mateix amb el tercer, amb els seves, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular. Es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu i això pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
10: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga, Plata.
11: Sí, sí, en principi no hi haurà canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
10: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
11: Moltíssimes gràcies.
10: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove, que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
0: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
10: Sí, sí, no me n'escaparé.
0: Gràcies, bona nit.
10: Gràcies, adéu.
0: Vinga, i a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
1: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
0: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del playoff d'ascens. Els mataronins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada 2-1 en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió. Un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
0: Així de contents estaven després del partit dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
13: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tot, doncs ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure, realment.
14: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que puguem. Tenim una punteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però ho hem donat tot. Mereixíem, la mereixíem.
0: I a tot això, el Barça de Futbol Sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
1: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
0: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
1: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia. Com
0: dèiem. A veure si aconseguim que pugi i cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
15: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits, que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema, això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats, segurament, que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.

0: El reportatge en joc.
1: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc, que ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miqui Romagosa, de la Ràdio Municipal de Terrassa.
2: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Backyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres. I ara és moment de recuperar.
3: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment. Sembla que estic molt recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
2: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
3: Sí, sí, sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de lluny possible.
2: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames. Les cames i el cap.
3: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el para, sempre m'agrada continuar. Però igualment, sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs o que abandonaràs només si et fan fora perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de, una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
2: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
3: El problema és, quan estàs a la 90, sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid. Perquè, clar, al final, tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten... Imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcast, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental, aquesta part.
2: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar, a, en alguns moments fins i tot, voler donar encara més de si.
3: Sí, sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres, és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme, et faci trencar el múscul i et deixi fora.
2: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la setena posició.
1: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
4: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
1: Com tenim el Barcelonet a la final de Champions de Waterpolo?
4: Doncs al moment les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
1: I descansa el partit al Sabadell.
4: Està guanyant el Zamora 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
1: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
4: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, que els hem parlat, d'Anna Freixa, l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració del grup luscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu dels col·lectius antifeixistes diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Els neonazis s'havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 8:15 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antivelots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut alguns cops de porra, com us informàvem. I en plana internacional, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el president a la seva xarxa social Truth Social. I més de 3.000 persones, segons les xifres provisionals, ja a casa nostra, han participat aquest dissabte a la tarda a la cursa antiracista de Barcelona per reclamar més justícia social i menys racisme. És el segon any que l'organitza la cooperativa Top Manta i altres entitats socials i antiracistes. I en plana política, el PSC ha ratificat avui 126 alcaldes que d'aquí... 126, perdoneu, candidats que d'aquí a menys un any es presentaran a les eleccions com a possibles alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. Hi han successos, 3 persones han mort aquest dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, en mans de la Guàrdia Civil, la recerca del jove desaparegut des de dijous, mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses. Hi ha en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil. Hi ha esports a la Primera Federació. El Centre d'Esports Sabadell juga des de les 9 al camp del Zamora. Per ara, el Zamora guanya 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: He oído música.
4: Funky Tracks Radio.
5: Baja la música o tiro todo lo que hay en tu cuarto por la puta ventana.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.